0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

70s. 70s.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol. Ja han començat els treballs per instal·lar noves plaques fotovoltaiques a la zona de l'aparcament situat just al costat del camp municipal de futbol, al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, també tindran la funció de protegir els vehicles del sol oferint ombra als cotxes que hi estiguin aparcats. En aquests moments, els operaris han començat tot just a preparar els anclatges d'aquesta estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no podran arribar a Palafolls fins al proper mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar les estructures metàl·liques que suportaran les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita zona, una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa molt més ampli per desplegar les energies renovables als edificis públics de la nostra població, com són el Casal d'Avis del Centre, les dues escoles de primària o també el teatre, entre d'altres. En concret, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies, justament a l'antiga fàbrica El Forroll de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 235.000 euros, que es complementa amb una aportació municipal de 140.000. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permetrà reduir de forma important la factura elèctrica dels equipaments municipals, dels que depenen de l'Ajuntament, i quan la producció de les plaques superi el consum municipal, tot aquest excedent també s'injectarà a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques del municipi. I malgrat licitar les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat ja el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació que és estratègica i que està situada sota el pont de la Renfe i també a la zona de la platja molt a prop de la plaça de l'Àncora. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat just en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera, que fins ara finalitzava poc abans de la zona del ferrocarril, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic amb també el pas de vehicles i de vianants a tocar de la plaça de l'Àncora. Amb la nova configuració es preveu la separació total d'usos, l'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior destinat, en aquest cas, al trànsit de vehicles, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segons el conveni establert, la que aporta 640.000 euros per a les actuacions pròpiament hidràuliques, com és el cas del perllongament del calaix de la Riera i també la nova passarel·la de vianants, i per la seva banda el consistori malgratenc es farà càrrec de la resta d'aquests 2,2 milions d'euros restants per finançar el nou pas sota el ferrocarril i la urbanització del passeig marítim amb dos costats de la via. És tot i tornem amb més informació, serà a les 11.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cat Saballs.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Ho encenem micros i us saludem des de l'estudi 1 de Ràdio Palafolls per passar, si així ho desitges, un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls. Nosaltres ja ho tenim tot a punt, els grans temes, aquells en majúscules que compartirem una jornada com la d'aquest dimarts al vostre costat, però també, òbviament, la previsió meteorològica, el no t'ho perdis, l'agenda més completa de totes les activitats, no tan sols a Palafolls, sinó també als municipis més propers. I un nou de gorra, és a dir, un nou premi, una nova pregunta i una nova proposta per jugar des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. Com portes tu la jornada? Com ens hem despertat? Vinga, va, que afegirem bon rotllo, sens dubte. Entre tots els que fem el de gorra, un plaer saludar-te i acompanyar-te fins la una del migdia. Tot preparat, el meu nom ja el coneixes, Jordi Prat Saballs. Ens posem la gorra. I tu? Acompanya'ns, que això comença just ara mateix.

Jo crec que és una d'aquelles cançons del panorama musical català d'aquest estiu que em provoca més ben rotllo, eh? La veritat és que no puc deixar-la de cantar. És una de les meves preferides i així et diem bon dia des de Ràdio Palafolls, des del Degorra. Són els Catarres. Diumenges sense drama. Les 10 i 8 minuts en directe des d'un nou Degorra. En una estoneta el que farem és formular-te la pregunta i dir-te quin és el premi d'aquest matí. Abans, però, rebobinem fins als 90. Just the way it is, baby. Són de Rembrandts.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls. Va!
1: Doncs cada dia, de dilluns a divendres, premis matí i tarda en aquest estiu 2026, que sento dir-te-ho, però 18 d'agost, la cosa ja va de baixada, Sí? Ja hi ha gent que comença a dir,

l'estiu s'acabi. Això és com un microclima, no? Tu entres a l'hotel, entres a la sala d'espa i entre piscina i piscina, sauna, jacuzzi, doncs escolta, la depressió és menys depressió. Aquest és el premi d'avui. Si jugues amb nosaltres, això sí, i com sempre et convido a resoldre doncs una senzilla pregunta, senzilleta, sí. Avui ens tornem a mirar el Melic i tornem a parlar de Palafolls. Sí, perquè aquest cap de setmana Palafolls celebra unes festes ben especials. Sí, tot i que el dia de festa és dimarts que ve, és a dir, d'avui en 7, aquest cap de setmana hi ha activitat a Palafolls, però en concret en una zona ben concreta. Quina festa major es celebra a Palafolls aquest cap de setmana? I no parlem de la festa major del municipi, que en breu coneixerem totes les activitats. No, no, no, no, no. Hi ha una festa major que, com sempre, assenyala que són els dies previs de festa major de Palafolls. No sé si m'explico, però vaja, és tan senzill com donar una ullada a l'Instagram de la ràdio o de l'Ajuntament de Palafolls i saber perfectament quina festa major a celebrar aquest cap de setmana al nostre municipi, tot i que el dia festiu és el dimarts que ve. Doncs ja tens la pregunta. Si vols contestar, si vols donar la teva resposta, els canals habituals de sempre ja són oberts. Per exemple, el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Una altra manera de donar-nos la resposta, doncs, és per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. I si no, per telèfon ens truques al 93 761 4701. Quina festa major, que no és la festa major del municipi, del nostre poble, però sí que d'un lloc de Palafolls, per entendre'ns, es celebra aquest cap de setmana, on hi haurà havaneres, on hi haurà la tradicional xocolatada per llepar-se'n els dits, totalment recomanable, o també el tradicional ofici solemne i les sardanes. Però m'hauràs de dir de quin indret de Palafolls són les festes aquest cap de setmana. Vinga, va, que esperem les teves respostes. Dona una ullada. Dóna'ns la resposta. Nosaltres t'apuntem a la base de dades i, com sempre, després, contrasenya i trucada en directe. Tot a punt? Ja ho tens tot preparat per participar al Dagorra? Nosaltres seguirem compartint èxits des d'aquest Dagorra estiu a Ràdio Palafolls. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

Un d'aquells temes nacionals imprescindibles també per seguir compartint èxits a Ràdio Palafolls són Teo i Maria. En altra ordre de coses, còmplices, nades para siempre. I seguim amb molts més èxits abans de compartir la previsió meteorològica. Ara, Womack & Womack.

0: ok.
1: I amb l'ajuda dels buhos, ara mateix els sentíem acompanyats de Mar Lucas, arribem a 11:15 del matí. És el moment, com sempre, de consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada i les que vindran. Li preguntarem, com sempre, al nostre meteoròleg de capçalera com ho tenim això.
2: Molt bon dia, continuem amb un dimarts tranquil. Això sí, algunes boires i boirines que hi hauran a l'Anoia, al Bages i al Vallès Occidental i Oriental a primeres hores del matí. Després aniran desapareixent i apareixeran núvols baixos a la costa central catalana. Unes temperatures màximes que avui assoliran els 31-32 graus i les precipitacions han desaparegut pel complet. Mar tranquil·la a la costa central catalana i, com a molt, onades de 20 centímetres.
1: Doncs sembla que ens acosta tranquil·litat. Gràcies, actualitzarem informació, com sempre, dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Nosaltres hem de seguir amb la nostra missió, que és acompanyar-te amb aquest nou de gorra aquest matí fins la una del migdia, sobretot amb bona música. Ara, amb l'ajuda de Benson Bon, la bona música la trobaràs, com sempre, aquí a la teva missió hora de confiança. Ràdio Palafolls, aquest estiu també al teu costat.
0: Més informació, més música, més entreteniment.

0: I amb Edward Collins arribem a un nou recordatori del de gorra. Dir-te que avui el premi és una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort a Lloret de Mar. Una bona manera, doncs, de posar-se en remull, d'oblidar els problemes i gaudir acompanyada, doncs, de qui tu vulguis, eh? La parella, algun amic, algun familiar o fins i tot d'aquelles persones que ens diuen: escolta, jo és que no hi aniré, no aprofitaré el premi. Vaja, no és nominatiu, el pots regalar i quedar la mar de bé. Sí, com sigui, si avui vols aconseguir el premi del de gorra, hauràs de pensar en les activitats, en les properes activitats que es fan al nostre municipi, a Palafolls. Veureu, aquest cap de setmana és un cap de setmana especial pel municipi. I és que celebren unes festes que diguéssim que són el preludi de la Festa Major de Palafolls. De fet, el dia festiu a Palafolls, o un dels dies festius, és el pròxim dimarts, on també hi hauran activitats. Però el gruix d'activitats, bàsicament, són aquest cap de setmana. Doncs la pregunta ve referent a totes aquestes activitats. Quines festes es celebren a Palafolls aquest cap de setmana? Diguem-ho bé, eh? Aquest cap de setmana i també el pròxim dimarts, com us dèiem, amb l'ofici solemne i les sardanes al sortir de l'església. Però quines festes es celebren a Palafolls aquest cap de setmana? Això és el que volem que ens diguis. Aquesta és la resposta que volem que ens diguis. I com sempre, com ens les pots fer arribar? Doncs, per exemple, trucant directament a la ràdio, al 93-761-4701. Aquest és el telèfon fixe d'aquesta emissora, al qual ens pots trucar per donar la resposta. Que ets tímid o tímida i vols utilitzar, per exemple, el correu electrònic? Doncs també ho pots fer. estiu@radiopalafolls.cat. En quins hi poses el nom, el cognom, telèfon de contacte i la resposta. I si no, per WhatsApp al 607-64-65-66. Ens dones la resposta, si és correcta. Nosaltres t'afegim a la base de dades i, com sempre, després hauràs d'estar atenta o atent a les diferents contrasenyes, vaja, diferents no, a la contrasenya d'aquest programa d'aquest matí de dimarts. Quines festes a Palafolls es celebren aquest cap de setmana i també el pròxim dimarts? Doncs és tan senzill com donar-nos aquesta resposta. Una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort és en joc. I a bon ritme seguirem avançant, ara amb aquest Soldi, de Mamut.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquil·la.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls. Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ax.
1: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Les 10 i 52 minuts, com qui no vol la cosa, a punt de complir una hora al teu costat amb aquest nou de gorra, ara amb aquest abracadabra, unes paraules màgiques que formulaven els Steve Miller Band allà cap als inicis dels 80, el 1982. En un no-res també apareixen els companys d'informatius per renovar tota la informació que trobareu també detallada, per cert, a través del nostre web www.radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: This is David Guetta.

I la música continua, això sí, adelantant-nos una miqueta més en el temps. Anem cap a principis del 2000 amb Black Eyed Peas. Això que ja sona de ben segur et sonarà. Són Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de finals d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques del grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat que Bonpreu té intenció d'obrir al nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils que posteriorment es completarà amb entrevistes individuals per tal de triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable del procés de selecció de la companyia ha subratllat aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes a aquest nou supermercat al nostre municipi, un establiment que es preveu obrir abans de finals d'any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per nou el nou establiment d'aquí, Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i algo persones. Sí que tenim vacants tant de secció de frescos com seria pastisseria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria... Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal com també de les candidatures que rep directament la companyia a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es cobriran amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres, els candidats, també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí al territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta de la pàgina web, que també teníem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració, Bonpreu pretén que el nou supermercat, que s'inaugurarà abans que s'acabi aquest 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat que assegura té la companyia. De moment és tot i tornem amb més informació al punt del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs aquí ens tens tots ballant a l'estudi 1 de Ràdio Palafolls, començant aquesta segona hora plegats, després d'actualitzar les notícies amb aquest tuturururu. Estem parlant dels Siderlands, una de les cançons d'aquest estiu. Sens dubte, a les 11 i 6 minuts, què tal com portes aquest matí d'estiu, de vacances, escoltant la ràdio a la feina, a la platja, al cotxe, allà on sigui, comparteix el bon ritme d'aquest de gorra. Escolta, i si t'emportes el premi d'avui, molt millor. En un no res, actualitzem aquesta pregunta amb... I et diem quin és el premi que pots aconseguir avui. Avança, però els responsables de la bona música són els Texas. Des del The Hush, Summer Sun.

Doncs va, vinga, que no es digui que no et recordem el de gorra. Quines opcions tens avui per guanyar, per exemple, aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort? Sí, sí, aquest és el premi que ara mateix tenim nosaltres aquí a la ràdio, però que el volem regalar. Ens crema a les mans, no ens el volem quedar, volem que sigui per algú de vosaltres. I quina millor manera de poder-te donar aquesta sessió d'espa si jugues amb nosaltres de la manera tradicional al de gorra de Ràdio Palafolls. Per aconseguir el premi d'avui, atenció, que com et deia al principi, ens mirem al Melic i parlem de Palafolls. Aquest cap de setmana és un cap de setmana carregat d'activitats en un indret en concret de Palafolls. I és que celebren la festa major d'aquest indret. Em sona com allò quan descrivien les novel·les d'Astèrix i Obèlix, els còmics, doncs el mateix. Són les festes d'un lloc en concret de Palafolls aquest cap de setmana. De fet, s'allarguen fins al dimarts de la setmana que ve, que és el dia festiu a Palafolls, però aquest cap de setmana hi ha el principal gruix d'activitats perquè tothom les pugui gaudir, les pugui disfrutar. Total, tot això per què t'ho dic? Doncs perquè aquesta seria la resposta que busquem avui. Les festes majors de quin indret en concret de Palafolls es celebren aquest cap de setmana? L'he liat una miqueta, però jo crec que sí, que s'ha entès força bé. Quin indret de Palafolls celebra la seva festa major aquest cap de setmana? Mira, t'ho dic més fàcil. Si saps la resposta, encara hi ets a temps de participar i aconseguir entrar dins el sorteig, de fet, d'aquesta sessió d'espa que sortegem aquest dimarts al matí. La teva resposta, per exemple, ens la pots fer arribar amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Per participar també pots enviar la teva resposta doncs amb el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. Ens envies un WhatsApp al 607 64 65 66. Escolta, i si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio 93 761 4701. Això sí, et recomanaria que no desconnectis de Ràdio Palafolls, perquè cap a la 1 menys 10 aproximadament trucarem en directe el guanyador o guanyadora. De fet, la condició d'aquest de gorra significa que hauràs d'acceptar, hauràs d'agafar el telèfon sí o sí, ja ho saps, no val que comuniqui, no val que surti el contestador automàtic, i que quan aixequis el telèfon el primer que ens diguis és la contrasenya que direm en una estoneta. Llavors, si tot és correcte, t'emportes aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret a desconnectar i a passar-s'ho bé. Encara tens horeta i mitja, per poder participar. Aprofita, perquè el premi d'avui pot ser per a tu.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Set FM.
10: Ràdio Palafolls,

Carlos Tarque al capdavant d'aquesta mítica formació nacional, els M Clan, amb un dels seus àlbums més reconeguts i més premiats, el Sopa Fria, que publicaven el 2005. Dins aquest àlbum hi trobaràs temes tan ballables com aquest Filosofia Barata. 10 minuts i ens plantem sobre 11:45 del migdia. En un no-res, repassem agenda. Serà després de compartir temes com aquest. El Wake Me Up Before You Go-Go.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 18 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi a Palafolls, destacant que aquest cap de setmana s'inicien les festes de Sant Genís de Palafolls. Ho faran dissabte a partir de 5:45 de la tarda al local social amb jocs gegants de fusta. Després, cap a 6:45 es servirà la xocolatada. I a 7:00 de la tarda començarà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. A 9:00 del vespre al local social hi haurà sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Els tiquets s'han de comprar prèviament. I el diumenge, a 7:00 de la tarda, al local social, hi haurà cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. Ja dimarts, 25 d'agost, a partir de 12:45 del migdia, a l'església hi haurà ofici solemne i, en acabat, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest cap de setmana celebren una nova edició de la Summer Moguda. Serà aquest pròxim 22 d'agost, a partir de 8:00 del vespre, dins al Parc Francesc Macià. L'entrada serà lliure i gratuïta. Anem fins a Pineda. El pròxim divendres, la Biblioteca Manuel Serra i Moret acull una nova edició del Juguem, Descobrim Jocs de Taula, una activitat per totes les edats a càrrec de l'Albert Escaiola. Això sí, per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. I recordar-vos que tant dissabte com diumenge hi ha noves representacions del musical Notting Hill, les dues a partir de 7:00 de la tarda, amb entrades encara disponibles a www.ccrpineda.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Calella. Demà passat, dijous, a la Platja Gran, a partir de 9:45 de la nit, hi haurà nova sessió del Calella Beach Festival, en aquest cas projectant la pel·lícula Alien, Covenant. I el divendres, noves propostes dins el NEC, a 9:00 del vespre al Far de Calella, l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. Seguim avançant i parlem dels actes de Festa Major de Tordera. Aquests dies, per exemple, hi ha diferents propostes. Aquesta tarda, a 7:15, a l'esplai de la gent gran, hi haurà la conferència Balls Festius al segle XX a Tordera, a càrrec de Joan Carles Barrera, del Cercle d'Història del municipi. Demà dimecres, a 6:00 de la tarda, al Parc de la Sardana, és el torn del pregó infantil i la gincama, a càrrec del pubillatge tordarenc i la col·laboració de la Colla Infantil de Diables, la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, l'Esplai al Garbell i també el grup de sardanes Antaviana. A 8:15 del vespre, al Parc de la Sardana, començarà la Holy Fest. I el dijous, diferents activitats. A 9:00 del matí, a la plaça de l'Església, hi haurà pujada al campanar i visita de l'Església de Tordera, organitzat per el Cercle d'Història. A 10:00 començarà la campanya de donació de sang, que es farà durant tot el dia darrere de l'Església de Tordera. I a la tarda, a partir de 6:00, a la plaça de la Concòrdia, artesania a la fresca, a càrrec de les artesanes de Tordera. A 7:00, a la plaça de l'Església, hi haurà concert infantil amb l'hora del pati i a 9:15 del vespre, a la pista de l'Amistat, exhibició de twirling. Acabarem destacant per dijous, a 10:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, a Baneres, amb el grup Peix Fregit. A la mitja part es servirà ron cremat i també hi haurà la presentació dels candidats i candidates al pubillatge de Tordera.
0: No t'ho perdis.
1: Acabarem el No t'ho perdis d'avui parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, de nou, projecció de pel·lícula a la fresca amb Mamma Mia dins el cicle Cinema als Barris. Es projectarà a 10:00 del vespre a la plaça 11 de setembre, al barri de Masatlaire. I aquest cap de setmana, Blanes també celebra les diferents activitats en motiu de la festa dels copatrons. Divendres, per exemple, començarem amb la xocolatada popular amb melindros, una activitat que es farà sota l'arc dels copatrons a partir de 9:00 del matí. Posteriorment, a 12:45 del migdia, hi haurà ofrena floral i a 12:00 del migdia, ofici solemne en honor a Sant Bonós i Sant Maximià. Les activitats continuen a 7:00 de la tarda, quan es farà la tradicional cercavila de places i carrers, i després el tradicional ball popular Toquen a córrer, amb l'esbart d'en Saire Joaquim Ruïra. En acabat, hi haurà cantada de veneres. Cap a 9:00 de la nit, a l'escenari del Passeig de Mar, amb els faroners de Calella, els americanos Arjau i Porvó.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

Sintonia del Dagorra. Això què significa? Doncs que obrim micròfons i que aprofitem per recordar-te que aquest matí d'estiu el que pots fer és guanyar amb Ràdio Palafolls una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Un bon pla, sens dubte, per aquests últims dies d'estiu, perquè puguis gaudir d'una estona agradable acompanyat, acompanyada de qui tu vulguis a les meravelloses instal·lacions d'aquest hotel, en concret a la seva zona de relax, a la zona d'espas, perquè gaudeixis de piscines d'aigua freda, d'aigua calenta, la sauna, el jacuzzi, i surtis com nou, sens dubte. I això totalment de franc. Gràcies al Dagorra i a tota la gent que participa, empreses, comerços, entitats, amb tots nosaltres. Aquest és el premi que avui posem sobre la taula, simplement per respondre a una pregunta ben senzilla, repassant el calendari cultural del nostre municipi de Palafolls. Aquest cap de setmana, el nostre municipi es celebra una festa major ben especial, i no parlem de la festa major de Palafolls, que de fet ja arribarà, ja tindrem temps de parlar-ne, sinó al previ, diguéssim, podríem considerar-ho així, a la prèvia de festa major de Palafolls. Aquest cap de setmana hi ha un veïnat que celebra la seva festa major. De qui estem parlant? De fet, són activitats que es faran dissabte i diumenge i també el dimarts, que, com dèiem, és el propi dia festiu. Si saps la resposta, si vols participar al Dagorra d'avui, doncs envia'ns aquesta resposta, per exemple, a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Òbviament, també pots participar trucant-nos a la ràdio, al telèfon fixe, al 93 761 4701, i si no, també habilitem el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. En tots els casos, ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. Si la resposta és correcta, com dèiem, t'afegim a la base de dades i després hauràs d'estar atenta o atent a la contrasenya i a la trucada al final del programa en qüestió aproximadament d'una horeta. I si tot funciona com ha de funcionar, pum, que t'emportes el gran premi d'aquest matí. Esperem, doncs, la teva participació. I fent camí cap a les 12, nosaltres seguirem compartint èxits. Ara, el protagonista de Wii.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Doncs aquí tens a Morat, Cuando Nadie Ve, és un tema d'aquells del 2019 que hem volgut recuperar en aquest d'agorra estiu a Ràdio Palafolls, passant el matí amb tots vosaltres, passant aquests dies de calor, eh? Les 11:52 minuts, en qüestió de no res, actualitzem informació amb l'informatiu de Ràdio Palafolls, el butlletí informatiu. De fet, nosaltres ara el que farem és un bon remember, agafar la màquina del temps i anar cap enrere, cap a la dècada dels 80. Aquesta cançó, ja ben segur, ja et sona. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

0: El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb èxit de públic i de crítica. I dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va començar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, acompanyats de Ginestà, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més de les propostes musicals, el festival també va dedicar un espai de la comèdia amb una nit d'humor protagonitzada per Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia The Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un dels punts d'atracció cultural de primera hora també durant el mes d'agost. I parlant de cultura, el Teatre de Blanes presenta la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Beltran, Masoni i Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que forma part del Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació pel segon semestre d'aquest any. Una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional inclou 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer Festival de Talent Blanenc. Com a detall artístic, la portada del programa enguany ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membrilla amb una il·lustració d'inspiració cabaretera. L'encarregat d'obrir la temporada el 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i als seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La programació continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Beltran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, Sebastià Gallar el dia 30 oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i l'estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. Ja al novembre l'oferta s'obrirà a la comèdia absurda i al flamenc de primer ordre. El dia 6 l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, presentarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure fins i tot en situacions límits. El 21 de novembre la cantadora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantadora, inclòs en el Festival Flamengui 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'Orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50. De moment és tot i tornem a més informació de quina hora a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Una d'aquelles cançons que de ben segur et sona, però d'anys anteriors, eh? Se n'ha fet una nova versió, precisament aquest 2026, amb l'ajuda de Juan Magán i el mític Omar Montes, a qui sentim de fons. Ayer la vi, la seva versió d'aquest 2026, que tant i tant ens ha fet ballar també aquest estiu. Les 12 i 6 minuts d'aquest dimarts, dia 18 d'agost. Què tal, com ho portes? Segueixes amb nosaltres? Doncs seguim amb aquest viatge en el temps utilitzant la bona música, creant la banda sonora original d'un matí com el d'avui, amb l'ajuda dels Blondie. Maria.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de Gorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de Gorra de Ràdio Palafolls.
1: Doncs sí, efectivament, participa el de Gorra de Ràdio Palafolls perquè les experiències d'aquest estiu, si més no, la gran majoria, no et costin ni un euro. Per exemple, quant de temps fa que no et cuides? Que no vas a un spa, per exemple? Poder fins i tot és que no hi has anat mai? Doncs et dono l'oportunitat avui, i totalment de franc, de que puguis gaudir de l'spa de l'hotel Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar, acompanyat de qui tu vulguis, perquè és una entrada doble per dues persones, aquest estiu 2026. Què et sembla? Això sí, per contra, el que et demanaré és que responguis a una senzilla pregunta per entrar al sorteig del de Gorra d'avui. Però una pregunta d'aquelles senzilles, que no fa falta trencar-s'hi molt al cap, encara que sigui buscant ajuda a través de les xarxes socials, perquè mira que n'estem parlant a la ràdio, des de l'Ajuntament, etc. T'explico. És que aquest cap de setmana arriba una festa major ben especial. De fet, podríem dir que és la prèvia de la festa major de Palafolls, de la qual, com dèiem, ja hi haurà temps a parlar-ne, arribarà al setembre, però abans, aquest cap de setmana i el pròxim dimarts, es celebren unes festes ben especials a Palafolls. Les festes d'on exactament? Aquesta és la resposta que volem, això és el que volem que ens diguis. Aquest cap de setmana, quines festes es celebren a Palafolls? Si saps la resposta, si vols participar i optar a aquesta sessió d'espa per dues persones, el que hauràs de fer és enviar-nos aquesta resposta, per exemple, al WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. La teva resposta també ens la pots fer arribar amb un correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, i si no, ens truques directament al telèfon de la ràdio, al 93 761 4701. Nosaltres, en una estoneta, el que farem és fer el sorteig entre totes les persones que ens dongueu la resposta correcta. I, com dèiem, trucarem en directe a la persona que ens haurà d'agafar el telèfon. Un cop agafis el telèfon, hauràs de dir directament la contrasenya. I en menys d'una hora, pots proclamar-te guanyador o guanyadora del de Gorra, tan senzill com això. De moment, digue'ns, quines festes tan especials es celebren aquest cap de setmana a Palafolls. Dóna'ns aquesta resposta i qui sap si en res, en una estoneta, en un no res, ets el guanyador o guanyadora del de Gorra d'avui. I a sobre, mentre vas mirant quina és la resposta correcta, nosaltres hi anem posant música amb l'ajuda de Jason Derulo.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
0: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social... Jocs gegants de fusta. I a 6:45, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A 7:00 de la tarda, cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a 9:00 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge, 23 d'agost, a 7:00 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts, 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne. I a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: 24 hores de bona música.

0: d'aquelles cançons que et sonen, ja sigui per al seu cantant Ray Parker Jr., per ser un imprescindible dels 80, o perquè has vist la pel·lícula de Cazafantasmes amb Bill Murray i companyia. Un tema de principis dels 80 del 84 que hem recuperat en aquesta recta final ja de gorra d'avui. A punt de tocar 1:15 del migdia, segueix la bona música a la teva ràdio.
1: Ràdio Palafolls, tots els èxits, un rere l'altre.

0: Vagis on vagis, cada dia més a prop.
1: I nosaltres que seguim llançant temes ara mateix amb l'ajuda de Carlos Jean i el seu mític Give Me the 17s.

Últim recordatori per aconseguir avui, gràcies al Degorra, aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. En què consisteix el premi? Doncs ben fàcil, en presentar-te a la recepció d'hotel, ells mateixos et guiaran cap a la seva sala d'espa i podràs gaudir unes hores de les seves instal·lacions. Allà podràs tenir, doncs, això, piscines d'aigua calenta, piscines d'aigua freda, sauna, jacuzzi, i a més et podràs fer acompanyar de qui tu vulguis, perquè el premi és per compartir, és per dues persones. Això és el que t'oferim avui i, com et dèiem ja, últims minuts per poder optar al premi d'avui. El primer que has de fer és respondre una senzilla pregunta avui que té molt a veure amb el nostre poble, amb Palafolls, i és que aquest cap de setmana arriba un cap de setmana carregat d'activitats en un indret del nostre municipi. M'hauràs de comentar, doncs, quina festa major es celebra aquest cap de setmana i també el propi dia festiu, el pròxim dimarts. Si saps la resposta, doncs envia aquesta resposta, per exemple, a través d'un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. També pots participar utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607 64 65 66, i si no, ens truques a la ràdio al 93 761 4701. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades. I atenció, perquè necessitaràs saber també la contrasenya. Què és la contrasenya? Doncs mira, t'explico. Nosaltres, en una estoneta, el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora, que el primer que haurà de fer, òbviament, és aixecar el telèfon, agafar-nos el telèfon, perquè si no, o si surt el contestador, haurem de passar a una segona opció, i si no, a una tercera. Però vaja, ens agradaria donar el premi a la primera. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és aquesta contrasenya, sense dir res més, eh? Només la contrasenya. I atenció, que la contrasenya d'avui ve una miqueta arrel de l'individualisme, per què no dir-ho? Atenció, la contrasenya d'avui serà aquesta. Hola, Jordi. Sí, em saludes a mi, porque yo lo valgo. Atenció, aquesta, doncs, és la contrasenya d'avui. Quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és «Hola, Jordi!». I ja està, jo et saludaré, com a bona persona que sóc, i et diré que el premi és per tu. «Hola, Jordi!», aquesta és la contrasenya d'avui. Per tant, ja ho tens tot llest, ja tens tota la informació que necessites per jugar al Degorra d'avui. Les 12:37, s'aproxima l'hora, aprofita, ara o mai. Quines festes de Palafolls es celebren aquest cap de setmana? Envia'ns la resposta, atén a la contrasenya, m'has de dir «Hola, Jordi!». I si tot funciona de manera correcta, t'emportes aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort. Esperem la teva participació mentre compartim temes de Chiran. Azizam!

0: Fa una estona gaudíem del ritme de la ja desapareguda Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, i ara mateix els Maroon 5. Amb aquest Maps arribem al moment de fer el sorteig. Farem una cosa, anem a publicitat, tornem amb un tema més i després truquem en directe al guanyador o guanyadora.
1: Bars, ferreteries, lampisteries,
2: a Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima.
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa.
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants.
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls,
1: fusteries
2: i de Ràdio
1: joguines,
2: Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

0: Doncs va, som-hi, que queda poc perquè els companys d'informatius ens facin fora. L'informatiu migdia arriba a la una del migdia, precisament. Tenim el temps just per solucionar el repte de gorra d'aquest matí, que et permetrà ser el guanyador o guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Avui et preguntàvem quines festes es celebren aquí a Palafolls aquest cap de setmana. En concret, la resposta que buscàvem eren les festes de Sant Genís, amb un munt d'activitats que es faran, com dèiem, aquest cap de setmana, tot i que la festa local, serà el pròxim dimarts, on hi haurà també a Sant Genís l'ofici solemne i la ballada de sardanes. Abans, aquest cap de setmana, com et deia, ple d'activitats, de les més tradicionals. I no et pots perdre la xocolatada feta per l'associació de veïns per llepar-se'n els dits, que està boníssima. Nosaltres buscàvem aquesta resposta, eren les festes de Sant Genís, i entre tots els que heu participat, ara mateix el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. Dues condicions. Primer de tot, que ens agafis el telèfon, òbviament, i que quan agafis el telèfon, el primer que diguis, el primer que vull sentir és: "Hola, Jordi." Aquesta és la contrasenya d'avui, tan senzill com això. "Hola, Jordi" és la contrasenya d'avui. Per tant, el xic al telèfon, digues "Hola, Jordi" i sintonia del premi guanyador, i escolta, que t'emportes el premi d'avui. Vinga, va, no em lio més, intentarem entregar-lo a la primera. Vaig a trucar ara mateix. Sí, sí, estic trucant, estic marcant. Esperem que hi hagi sort i que avui, doncs això, puguem entregar el premi a la primera. Haurem d'agafar línia, això sí, i quan agafis el telèfon, el primer que hauràs de dir és "Hola, Jordi", només això. Ja està. Vinga, ara jo callo i la qüestió és teva.
1: Hola, Jordi.
0: Sí, efectivament. No t'equivoques, no. Sóc en Jordi.
1: Ai, quina il·lusió.
0: Moltes felicitats. Amb qui parlo, sisplau?
1: Em dic Mònica.
0: Mònica, perfecte. Mònica, entenc que si has dit la contrasenya sabràs per què et truco, no? Per donar-te una bona notícia.
1: I tant, boníssima.
0: Una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort és per tu. Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, Jordi.
0: Gràcies, Mònica. Doncs, com sempre, t'esperem aquí perquè vinguis a buscar el teu premi durant els pròxims dies i així gaudir-ho aquesta temporada d'estiu, sí?
1: Molt bé, perfecte. Però moltes gràcies.
0: Gràcies per participar. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, mai una trucada telefònica ha donat tanta il·lusió i tanta energia. Amb aquest "Hola, Jordi", la Mònica s'emporta aquesta sessió d'espa per dues persones. Jo ja marco la Mònica com a guanyadora, però no és l'única, no, perquè encara ens quedaran molts més guanyadors, perquè encara ens queden setmanes per compartir amb aquest de gorra. I no només al matí, ja ho saps, sinó també el de gorra express. Aquesta tarda, a partir de les 4, nova selecció musical, nou premi, juguem amb tots vosaltres de la manera més senzilla. Pregunta, tu ens dones la resposta i l'endemà, escoltant la ràdio, sabràs si t'ha tocat o no. Tan senzill com això. Com et deia, ara arriben els serveis informatius de Ràdio Palafolls per actualitzar tota la informació que a cada hora, de fet, pots escoltar a través de l'FM i, si no, veure les notícies a través de xarxes socials o del nostre web. Recorda, www.radiopalafolls.cat, i, si no, a xarxes socials. Som a Instagram, som a Facebook, també tens el canal de difusió de WhatsApp i, si no, de Telegram. Tot plegat gràcies als serveis informatius de Ràdio Palafolls. Nosaltres, com et deia, ho deixem aquí a 3 minuts per arribar a la 1 del migdia. Arriba Nena amb el seu clàssic 99 Red Balloons. A les 4 ens retrobem. Adéu-siau.

0: Ara mateix, en punt la una del migdia, Bonpreu inicia la selecció de personal per al seu nou establiment a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per triar la trentena de treballadors que formaran part del futur supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos com peixateria o carnisseria, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran a entrevistes individuals per acabar de definir quina serà la plantilla que rebrà la formació específica per part de la cadena. La companyia preveu que el nou supermercat, que aquest nou centre palafollenc, pugui obrir portes a finals, abans de finals, d'aquest 2026. Avui és dimarts, avui és 18 d'agost.

0: Avui començarem el nostre espai informatiu parlant d'aquestes proves de selecció, però també que han arrencat els treballs per col·locar unes noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol municipal al barri de Santa Maria, que, més enllà de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles que hi estacionin. Actualment s'estan preparant ja els anclatges d'aquesta estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no es podrà enllestir fins al mes de setembre, quan arribin les peces definitives per poder alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per tal de reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. A causa de les obres, com és lògic, bona part del recinte de l'aparcament romandrà tancat al públic durant les properes setmanes. Fa més d'una vintena d'anys que estem parlant de la canalització del tram 0 de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de Mar, i el municipi veí ja ha licitat les obres de canalització d'aquest tram 0 prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació total d'usos. Un túnel, el túnel actual, quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis d'avingudes d'aigua. El termini d'execució previst és de 12 mesos, un cop comencin els treballs sobre el terreny. I el que ja ha acabat és el Festival Mar d'Estiu, que tanca amb un gran èxit de públic i una valoració positiva també per la crítica. El concert de Rosario va posar ahir dilluns el punt final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com un referent a la zona nord del Maresme. Durant aquesta edició, noms com Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalman han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla la bona acollida de l'espai Garden Village i les nits d'humor, que han complementat l'experiència dels assistents més enllà dels concerts principals. I encara parlant de cultura, també us explicarem que el Teatre de Blanes ha presentat la nova temporada professional amb Lloll Bertran i Masoni a la programació. Aquest segon semestre del 2026, la programació del Teatre de Blanes inclou 6 espectacles professionals que s'estendran des de l'octubre fins al desembre. La cartellera arrencarà amb el pop de Masoni i comptarà amb figures destacades com Maria Terremoto, l'actor Pablo Puyol o un sentit homenatge a la figura de l'humorista Joan Capri. A més de la cartellera principal, el teatre manté la seva aposta pel públic familiar i l'escena local amb el concert de Santa Cecília o també la tradicional representació dels pastorets per Nadal. La imatge gràfica d'aquest semestre, d'estil cabareter, ha estat dissenyada per l'artista local Miriam Membriva. Dimarts amb núvols baixos al nord de la comarca. De fet, a la tarda el temps serà una mica més assolellat arreu i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix avui, lleugerament moderat de component sud-oest, i el mar anirà de marejol a maró ja a la tarda. Les temperatures mantindran estables en mínimes d'entre 21 i 24 graus i les màximes que arribaran entre els 29 i els 33 graus de temperatura avui dimarts. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de final d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques de grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat Bonpreu del nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils, que posteriorment es complementarà amb entrevistes individuals per triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable de la selecció de la companyia ha subratllat a aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes per al nou supermercat, un nou establiment que es preveu obrir abans de finals d'aquest any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per el nou establiment d'aquí a Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i alguna persones. Sí que tenim vacants tant de secció de frescos com seria peixateria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria. Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal, com també de les candidatures rebudes directament a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es podran cobrir amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres de la mateixa companyia Bonpreu, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres, els candidats, també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí del territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta a la pàgina web, que també traiem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració, Bonpreu pretén que el seu nou supermercat, que té previst inaugurar-se abans del 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat de la cadena. Es comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol municipal. Ja han començat els treballs que han d'instal·lar aquestes noves plaques fotovoltaiques a l'aparcament que està situat just al costat del camp de futbol al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, tindran també la funció de protegir els vehicles del sol, oferint així ombra als cotxes aparcats. En aquest moment, els operaris han començat ja a preparar els anclatges de l'estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no arribin fins al mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar ja l'estructura metàl·lica que suportarà les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa que és molt més ampli per tal de desplegar les energies renovables als edificis de titularitat pública de la nostra vila, com són el Casal d'Avis, les escoles de Palafolls o també el teatre. De fet, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies a la fàbrica El Forroll, al barri de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'entorn a 235.000 euros, que es complementa amb una aportació directa de l'Ajuntament de 140.000 euros més. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permet reduir de forma important la factura elèctrica que es paga en els equipaments municipals i quan, a més, la producció de les plaques supera el consum exigit per aquests equipaments, l'excedent s'injecta a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques també del nostre municipi. Malgrat licita les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació estratègica situada sota el pont de la Renfe i la zona de la platja. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat, que fins ara finalitzava poc abans d'aquest pont del ferrocarril a tocar de la plaça de l'Àncora, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic de la Riera amb el pas de vehicles i vianants. Amb aquesta nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua, mentre que s'haurà de construir un nou pas inferior, que aquest sí estarà destinat al trànsit tant de vianants, de bicicletes o vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Segons el conveni establert, l'ACA aportarà 640.000 euros per les actuacions pròpiament hidràuliques, com el perllongament del calaix de la Riera i una nova passarel·la per a vianants. Per la seva banda, el consistori malgratenc haurà d'aportar els restants 2,2 milions d'euros per finançar el nou pas sota el ferrocarril, sota les vies del tren, i l'urbanització del passeig marítim amb dos costats de la via. El termini d'execució previst per la totalitat de tots els treballs és de 12 mesos on que comencin els treballs. Aquesta obra, de la qual es parla des de ja fa més de 20 anys, es considera essencial per la seguretat dels habitants de la zona, ja que mitigarà el risc de danys per avingudes i millorarà més la connectivitat entre el nucli urbà i la platja en el sector de l'Estillero de Malgrat de Mar. El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb un èxit de públic i de crítica. Ahir dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario Flores, consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va arrencar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical, com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, que es van fer acompanyar per Ginestar, amb Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més d'aquestes propostes musicals, el festival també va dedicar un espai a la comèdia amb la Nit d'Humor protagonitzada per Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia The Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un pol d'atracció cultural de primer ordre també durant el mes d'agost. I de la comarca del Maresme, de la cultura de la comarca del Maresme, passem a la cultura de la comarca de la Selva. I és que el Teatre de Blanes ha presentat ja la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Bertran, Masoni o Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que està inclòs dins aquest Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació per al segon semestre del 2026, una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional tindrà 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre i fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de Tenim Blanenc. En aquest cas, com a cartell artístic, la portada del programa ha estat també dissenyada per l'artista local Miriam Membrilla, amb una il·lustració d'inspiració cabaretera. En tot cas, l'arrencada, l'encarregat d'obrir la temporada el dia 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni, amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i els seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La programació continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Bertran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, el dia 31, Sebastià Gallar oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i aquell estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. El mes de novembre, l'oferta s'obrirà a la companyia absurda i al flamenc de primer nivell. En aquest cas, el dia 6, l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, protagonitzarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure i fins i tot de les situacions més límits. El 21 de novembre, la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el festival Flamengi 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50. I més enllà de la programació professional, el teatre mantindrà, això sí, la seva aposta pel públic familiar i el talent local. El cicle de teatre familiar s'iniciarà el 4 d'octubre amb Antipasti, oferint 6 espectacles fins al desembre. L'escena local també tindrà el seu paper protagonista amb cites com el concert de Santa Cecília a finals de novembre i la tradicional representació dels Pastorets Blanencs, que enguany estrenen en direcció al cap de setmana del 19 i 20 de desembre. A més, la cartellera es complementarà amb el cicle de cinema Gaudí, que projectarà films com ara Tres Adioses o també Balandrau. Obrim l'hemeroteca d'aquest dimarts.

I comencem, com sempre, posant la mirada enrere en just fa un any. El 18 d'agost de l'any passat us explicaven que es desmantellava un cultiu de 780 plantes de marihuana i detenien 3

malgrat proposava un front comú per reclamar a les grans empreses que agilitzessin les obres. El consistori malgratenc va proposar crear un front comú per reclamar a les grans empreses de serveis que agilitzessin els treballs i les connexions necessàries per posar en funcionament diferents equipaments i serveis. Un dels casos era el tanatori de Malgrat, una inversió privada que estava acabada des de feia mesos però que encara no havia pogut entrar en funcionament perquè no disposava de subministrament elèctric. Una situació similar afectava l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics que l'Ajuntament de Malgrat havia instal·lat a mitjans d'abril i que tampoc s'havia pogut estrenar per manca de connexió elèctrica. I ara fa 10 anys, el 2016, Santa Susanna acolliria finalment la Festa del Cel a partir de l'any següent, del 2017. Després de la cancel·lació de Mataró i del rebuig de Calella i de Pineda per acollir-lo, finalment Santa Susanna seria el municipi que acolliria la Festa del Cel el 2017. Feia setmanes que l'organització proposava a l'Ajuntament una ser la nova ubicació de la consolidada Festa del Cel. La voluntat inicial era que l'exhibició aèria es fes aquell mateix mes de setembre a la platja de la localitat. Des del consistori havien treballat a contrarellotge, però degut al poc marge de maniobra, s'havia hagut de renunciar a fer-la aquell 2016 i esperar l'any següent. S'havia aconseguit resoldre tot el tema econòmic, fins i tot abaratint el pressupost que fins ara tenia en aquest cas a la ciutat de Mataró, on es feia prèviament. El que no havia permès, però, és que la festa se celebrés aquell 2016. Doncs aquests són els temes, les informacions de què us parlàvem tal dia com avui, 18 d'agost, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui ens hem despertat a Palafolls, ho hem fet amb una temperatura mínima de 23,1 graus. Déu-n'hi-do. I, de fet, la màxima s'ha enfilat per sobre els 31 graus, amb 31,1 graus. Aquesta és la màxima al punt del migdia a Palafolls. De fet, en tot el mes d'agost no hi ha hagut cap dia que la màxima estigués per sota dels 30 graus aquí al nostre municipi. Anem a conèixer la previsió meteorològica en aquests dies d'agost. Ens la costa el Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Continuem amb un dimarts tranquil. Això sí, algunes boires i boirines que hi hauran a l'Anoia, al Bages i al Vallès Occidental i Oriental a primeres hores del matí. Després aniran desapareixent i apareixeran núvols baixos a la costa central catalana. Unes temperatures màximes que avui assoliran els 31-32 graus i les precipitacions han desaparegut pel complet. Mar tranquil·la a la costa central catalana i, com a molt, onades de 20 centímetres.
0: 20 centímetres són onades bastant bé. Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Nosaltres també deixem aquí la previsió. Anem amb el resum de les informacions més destacades d'aquest dimarts.

Informacions avui encapçalades amb aquest inici del procés de selecció de personal de Bonpreu pel seu nou establiment aquí a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa al MIT ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per tal de triar la trentena de treballadors que formaran part d'aquest nou supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran entrevistes individuals, tot plegat perquè la companyia preveu que aquest nou centre comercial pugui obrir portes abans de finalitzar l'any. I el que també han començat són els treballs per col·locar les noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol, que, a més de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles estacionats. Actualment s'està preparant els anclatges de l'estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no s'enllestirà fins aquest mes de setembre, quan arribin les peces definitives per alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. Malgrat licita les obres de canalització del tram 0 de la Riera, que ha de permetre millorar la seguretat en aquest punt, que es troba a prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació de tots els osos. El túnel actual quedarà reservat exclusivament pel desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions

0: en episodis de vinguda. I ja s'ha acabat el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, que tanca amb gran èxit de públic. El concert de Rosario va posar ahir el punt i final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com a referent al nord de la comarca. Hi han actuat Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalma, que han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla també la bona acollida de l'espai Garden Village. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat i trobareu tota la informació que avui us hem explicat a l'informatiu i també altres informacions complementàries. Gràcies, com sempre, per la vostra escolta. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 12:45, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat, o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

70s. Give me the

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol. Ja han començat els treballs per instal·lar noves plaques fotovoltaiques a la zona de l'aparcament situat just al costat del camp municipal de futbol, al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, també tindran la funció de protegir els vehicles del sol oferint ombra als cotxes que hi estiguin aparcats. En aquests moments, els operaris han començat tot just a preparar els anclatges d'aquesta estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no podran arribar a Palafolls fins al proper mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar les estructures metàl·liques que suportaran les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita zona, una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa molt més ampli per desplegar les energies renovables als edificis públics de la nostra població, com són el Casal d'Avis del Centre, les dues escoles de primària o també el teatre, entre d'altres. En concret, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies, justament a l'antiga fàbrica El Forroll de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 235.000 euros, que es complementa amb una aportació municipal de 140.000. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permetrà reduir de forma important la factura elèctrica dels equipaments municipals, dels que depenen de l'Ajuntament, i quan la producció de les plaques superi el consum municipal, tot aquest excedent també s'injectarà a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques del municipi. I malgrat licitar les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat ja el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació que és estratègica i que està situada sota el pont de la Renfe i també a la zona de la platja, molt a prop de la plaça de l'Àncora. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat just en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera, que fins ara finalitzava poc abans de la zona del ferrocarril, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic amb també el pas de vehicles i de vianants a tocar de la plaça de l'Àncora. Amb la nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior destinat, en aquest cas, al trànsit de vehicles, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segons el conveni establert, la que aporta 640.000 euros per a les actuacions pròpiament hidràuliques, com és el cas del perllongament del calaix de la Riera i també la nova passarel·la de vianants, i per la seva banda el consistori malgratenc es farà càrrec de la resta d'aquests 2,2 milions d'euros restants per finançar el nou pas sota el ferrocarril i la urbanització del passeig marítim amb dos costats de la via.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bonpreu inicia la selecció de personal per al seu nou establiment a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per triar la trentena de treballadors que formaran part del futur supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos com peixateria o carnisseria, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran a entrevistes individuals per acabar de definir quina serà la plantilla que rebrà la formació específica per part de la cadena. La companyia preveu que el nou supermercat, que aquest nou centre palafollenc, pugui obrir portes a finals, abans de finals d'aquest 2026. Avui és dimarts, avui és 18 d'agost.

0: avui començarem el nostre espai informatiu parlant d'aquestes proves de selecció, però també que han arrencat els treballs per col·locar unes noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol municipal al barri de Santa Maria, que, més enllà de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles que hi estacionin. Actualment s'estan preparant ja els anclatges d'aquesta estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no es podrà enllestir fins al mes de setembre, quan arribin les peces definitives per poder alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per tal de reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. A causa de les obres, com és lògic, bona part del recinte de l'aparcament romandrà tancat al públic durant les properes setmanes. Fa més d'una vintena d'anys que estem parlant de la canalització del tram 0 de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de Mar, i el municipi veí ja ha licitat les obres de canalització d'aquest tram 0 prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació total d'usos. Un túnel, el túnel actual, quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis de vingudes d'aigua. El termini d'execució previst és de 12 mesos, un cop comencin els treballs sobre el terreny. I el que ja ha acabat és el Festival Mar d'Estiu, que tanca amb un gran èxit de públic i una valoració positiva també per la crítica. El concert de Rosario va posar ahir dilluns el punt final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com un referent a la zona nord del Maresme. Durant aquesta edició, noms com Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalman han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla la bona acollida de l'espai Garden Village i les nits d'humor, que han complementat l'experiència dels assistents més enllà dels concerts principals. I encara parlant de cultura, també us explicarem que el Teatre de Blanes ha presentat la nova temporada professional amb Lloll Bertran i Masoni a la programació. Aquest segon semestre del 2026, la programació del Teatre de Blanes inclou 6 espectacles professionals que s'estendran des de l'octubre fins al desembre. La cartellera arrencarà amb el pop de Masoni i comptarà amb figures destacades com Maria Terremoto, l'actor Pablo Puyol o un sentit homenatge a la figura de l'humorista Joan Capri. A més de la cartellera principal, el teatre manté la seva aposta pel públic familiar i l'escena local amb el concert de Santa Cecília o també la tradicional representació dels pastorets per Nadal. La imatge gràfica d'aquest semestre, d'estil cabareter, ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membriva. Dimarts amb núvols baixos al nord de la comarca. De fet, a la tarda el temps serà una mica més assolellat arreu i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix avui, lleugerament moderat de component sud-oest, i el mar anirà de marejol a maró ja a la tarda. Les temperatures mantindran estables a mínimes d'entre 21 i 24 graus i les màximes que arribaran entre els 29 i els 33 graus de temperatura avui dimarts. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de final d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques de grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat Bonpreu del nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils, que posteriorment es complementarà amb entrevistes individuals per triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable de la selecció de la companyia ha subratllat a aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes per al nou supermercat, un nou establiment que es preveu obrir abans de finals d'aquest any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per el nou establiment d'aquí, Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i algo persones. Sí que tenim vacants tant de secció de frescos com seria pesseteria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria. Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal com també de les candidatures rebudes directament a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es podran cobrir amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres de la mateixa companyia Bonpreu, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres els candidats també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí al territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta a la pàgina web que també traiem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració Bonpreu pretén que el seu nou supermercat, que té previst inaugurar-se abans del 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat de la cadena. Es comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol municipal. Ja han començat els treballs que han d'instal·lar aquestes noves plaques fotovoltaiques a l'aparcament que està situat just al costat del camp de futbol al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, tindran també la funció de protegir els vehicles del sol, oferint així ombra als cotxes aparcats. En aquest moment, els operaris han començat ja a preparar els anclatges de l'estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no arribin fins al mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar ja l'estructura metàl·lica que suportarà les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa que és molt més ampli per tal de desplegar les energies renovables als edificis de titularitat pública de la nostra vila, com són el Casal d'Avis, les escoles de Palafolls o també el teatre. De fet, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies a la fàbrica El Forroll al barri de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'entorn a 235.000 euros, que es complementa amb una aportació directa de l'Ajuntament de 140.000 euros més. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permet reduir de forma important la factura elèctrica que es paga en els equipaments municipals, i quan a més la producció de les plaques supera el consum exigit per aquests equipaments, l'excedent s'injecta a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques també del nostre municipi. Malgrat licita les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació estratègica situada sota el pont de la Renfe i la zona de la platja. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat, que fins ara finalitzava poc abans d'aquest pont del ferrocarril a tocar de la plaça de l'Àncora, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic de la Riera amb el pas de vehicles i vianants. Amb aquesta nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua, mentre que s'haurà de construir un nou pas inferior, que aquest sí estarà destinat al trànsit tant de vianants, de bicicletes o vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Segons el conveni establert, l'ACA aportarà 640.000 euros per les actuacions pròpiament hidràuliques, com el perllongament del calaix de la Riera i una nova passarel·la per a vianants. Per la seva banda, el consistori malgatenc haurà d'aportar els restants 2,2 milions d'euros per finançar el nou pas sota el ferrocarril, sota les vies del tren, i l'urbanització del passeig marítim amb ambdós costats de la via. El termini d'execució previst per la totalitat de tots els treballs és de 12 mesos, on que comencin els treballs. Aquesta obra, de la qual es parla des de ja fa més de 20 anys, es considera essencial per la seguretat dels habitants de la zona, ja que mitigarà el risc de danys per avingudes i millorarà més la connectivitat entre el nucli urbà i la platja en el sector de l'Estillero de Malgrat de Mar. El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb un èxit de públic i de crítica. Ahir dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario Flores, consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va arrencar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical, com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, que es van fer acompanyar per Ginestar, amb Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més d'aquestes propostes musicals, el festival també va dedicar un espai a la comèdia amb la nit d'humor protagonitzada per Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia The Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un pol d'atracció cultural de primer ordre també durant el mes d'agost. I de la comarca del Maresme, de la cultura de la comarca del Maresme, passem a la cultura de la comarca de la Selva. I és que el Teatre de Blanes ha presentat ja la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Bertran, Masoni o Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que està inclòs dins aquest Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació per al segon semestre del 2026, una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional tindrà 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre i fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de Tenim Blanenc. En aquest cas, com a cartell artístic, la portada del programa ha estat també dissenyada per l'artista local Miriam Membrilla, amb una il·lustració d'inspiració cabaretera. En tot cas, l'arrencada, l'encarregat d'obrir la temporada el dia 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni, amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i els seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La programació continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Bertran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, el dia 31, Sebastià Gallar oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i aquell estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. El mes de novembre, l'oferta s'obrirà a la companyia absurda i al flamenc de primer nivell. En aquest cas, el dia 6, l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, protagonitzarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure i fins i tot de les situacions més límits. El 21 de novembre, la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el festival Flamengi 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50. I més enllà de la programació professional, el teatre mantindrà, això sí, la seva aposta pel públic familiar i el talent local. El cicle de teatre familiar s'iniciarà el 4 d'octubre amb Antipasti, oferint 6 espectacles fins al desembre. L'escena local també tindrà el seu paper protagonista amb cites com el concert de Santa Cecília a finals de novembre i la tradicional representació dels Pastorets Blanencs, que enguany estrenen en direcció al cap de setmana del 19 i 20 de desembre. Més, la cartellera es complementarà amb el cicle de cinema Gaudí, que projectarà films com ara Tres Adioses o també Balandrau. Obrim la hemeroteca d'aquest dimarts.

comencem, com sempre, posant la mirada enrere. En just fa un any, el 18 d'agost de l'any passat, us explicaven que es desmantellava un cultiu de 780 plantes de marihuana i detenien tres joves a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra m'havien detingut al municipi de la Selva dos nois d'entre 20 i 21 anys i una noia de 19 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fruit elèctric. La investigació es va iniciar a finals del mes de juliol, quan la unitat d'investigació de la comissaria de Blanes va tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana en un habitatge del carrer Joan Margall. Els agents van detectar sorolls de motors, aparells d'aires acondicionats, així com també una forta olor a marihuana procedent de l'immoble. Durant l'entrada i registre, els Mossos van localitzar dues plantacions amb un total de gairebé 800 plantes, 3.500 grams de cabdells i 2.700 grams de marihuana trinxada. Ara fa 5 anys, el 2021, Malgrat proposava un front comú per reclamar a les grans empreses que agilitzessin les obres. El consistori malgratenc va proposar crear un front comú per reclamar a les grans empreses de serveis que agilitzessin els treballs i les connexions necessàries per posar en funcionament diferents equipaments i serveis. Un dels casos era el tanatori de Malgrat, una inversió privada que estava acabada des de feia mesos però que encara no havia pogut entrar en funcionament perquè no disposava de subministrament elèctric. Una situació similar afectava l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics que l'Ajuntament de Malgrat

i fins i tot abaratint el pressupost que fins ara tenia en aquest cas a la ciutat de Mataró, on es feia prèviament. El que no havia permès, però, és que la festa se celebrés aquell 2016. Doncs aquests són els temes, les informacions de què us parlàvem del dia com avui, 18 d'agost, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui ens hem despertat a Palafolls, ho hem fet amb una temperatura mínima de 23,1 graus. Déu-n'hi-do. I, de fet, la màxima s'ha enfilat per sobre els 31 graus, amb 31,1 graus. Aquesta és la màxima al punt del migdia a Palafolls. De fet, en tot el mes d'agost no hi ha hagut cap dia que la màxima estigués per sota dels 30 graus aquí al nostre municipi. Anem a conèixer la previsió meteorològica en aquests dies d'agost. Ens la costa el Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Continuem amb un dimarts tranquil. Això sí, algunes boires i boirines que hi hauran a l'Anoia, al Bages i al Vallès Occidental i Oriental a primeres hores del matí. Després aniran desapareixent i apareixeran núvols baixos a la costa central catalana. Unes temperatures màximes que avui assoliran els 31-32 graus i les precipitacions han desaparegut pel complet. Mar tranquil·la a la costa central catalana i, com a molt, onades de 20 centímetres.
0: 20 centímetres són onades bastant bé. Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Nosaltres també deixem aquí la previsió. Anem amb el resum de les informacions més destacades d'aquest dimarts.

0: Informacions avui encapçalades amb aquest inici del procés de selecció de personal de Bonpreu pel seu nou establiment aquí a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa al MIT ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per tal de triar la trentena de treballadors que formaran part d'aquest nou supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran entrevistes individuals, tot plegat perquè la companyia preveu que aquest nou centre comercial pugui obrir portes abans de finalitzar l'any. I el que també han començat són els treballs per col·locar les noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol que, a més de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles estacionats. Actualment s'està preparant els anclatges de l'estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no s'enllestirà fins aquest mes de setembre, quan arribin les peces definitives per alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. Malgrat licita les obres de canalització del tram 0 de la Riera, que ha de permetre millorar la seguretat en aquest punt que es troba a prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació de tots els osos. El túnel actual quedarà reservat exclusivament pel desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis de vinguda. I ja s'ha acabat el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, que tanca amb gran èxit de públic. El concert de Rosario va posar ahir el punt i final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com a referent al nord de la comarca. Hi han actuat Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalma, que han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla també la bona acollida de l'espai Garden Village. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat i trobareu tota la informació que avui us hem explicat a l'informatiu i també altres informacions complementàries. Gràcies, com sempre, per la vostra escolta. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

ja la tenim aquí. Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte 22 d'agost a 6:15 de la tarda al local social Jocs Gegants de Fusta i a 7:15 al local social Xocolatada, feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls, i a les 9 del vespre al local social Sopar Popular amb Ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge 23 d'agost a les 7 de la tarda al local social Cantada de Veneres a càrrec del grup Arjau, i el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:15 del migdia, ofici solemne, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Cobla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de finals d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques del grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat que Bonpreu té intenció d'obrir al nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils que posteriorment es completarà amb entrevistes individuals per tal de triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable del procés de selecció de la companyia ha subratllat aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes a aquest nou supermercat al nostre municipi, un establiment que es preveu obrir abans de finals d'any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per nou el nou establiment d'aquí, Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i algo persones. Sí que tenim vacants tant de secció de frescos com seria pastisseria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria... Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal com també de les candidatures que rep directament la companyia a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es cobriran amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres, els candidats, també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí del territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta de la pàgina web, que també teníem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració, Bonpreu pretén que el nou supermercat, que s'inaugurarà abans que s'acabi aquest 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat que assegura té la companyia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de Gorra Express. Espera que t'explico. Però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de Gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i

0: i que poden convertir-se en milions si et toca el Premi de la Grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el Degorra Estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una Nadala? Una Nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, la recitaré. En aquest cas, si et dic «Pero mira cómo beben los peces en el río», «Pero mira cómo beben...» I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
1: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
4: Gaudeix del estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja la tenim aquí, Festa Major de Sant Genís 2026. Dissabte, 22 d'agost, a 6:15 de la tarda, al local social, Jocs Gegants de Fusta. I a 7:15, al local social, xocolatada feta per l'Associació de Veïns. A les 7 de la tarda, Cercavila, amb la colla gegantera i els Diables Folls. I a les 9 del vespre, al local social, sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Diumenge, 23 d'agost, a les 7 de la tarda, al local social, cantada de veneres a càrrec del grup Arjau. I el dimarts 25 d'agost, dia festiu, a 12:45 del migdia, ofici solemne, i a 1:15, ballada de sardanes amb la Copla del Baix Empordà. Festa Major de Sant Genís de Palafolls. Viu-la!
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 18 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi a Palafolls, destacant que aquest cap de setmana s'inicien les festes de Sant Genís de Palafolls. Ho faran dissabte a partir de 5:45 de la tarda al local social amb jocs gegants de fusta. Després, cap a 6:45 es servirà la xocolatada. I a 7:00 de la tarda començarà la cercavila amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. A 9:00 del vespre al local social hi haurà sopar popular amb ball a càrrec del duet Atènia. Els tiquets s'han de comprar prèviament. I el diumenge, a 7:00 de la tarda, al local social, hi haurà cantada d'havaneres a càrrec del grup Arjau. Ja dimarts, 25 d'agost, a partir de 11:45 del migdia, a l'església hi haurà ofici solemne i, en acabat, ballada de sardanes amb la cobla del Baix Empordà.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Aquest cap de setmana celebren una nova edició de la Summer Moguda. Serà aquest pròxim 22 d'agost, a partir de 8:00 del vespre, dins al Parc Francesc Macià. L'entrada serà lliure i gratuïta. Anem fins a Pineda. El pròxim divendres, la Biblioteca Manuel Serra i Moret acull una nova edició del Juguem, Descobrim Jocs de Taula, una activitat per totes les edats a càrrec de l'Albert Escaiola. Això sí, per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. I recordar-vos que tant dissabte com diumenge hi ha noves representacions del musical Notting Hill, les dues a partir de 7:00 de la tarda, amb entrades encara disponibles a www.ccrpineda.cat.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Calella. Demà passat, dijous, a la Platja Gran, a partir de 9:45 de la nit, hi haurà nova sessió del Calella Beach Festival, en aquest cas projectant la pel·lícula Alien, Covenant. I el divendres, noves propostes dins el NEC, a 9:00 del vespre al Far de Calella, l'Ibèrica Trio i Maruja Limón en concert. Seguim avançant i parlem dels actes de Festa Major de Tordera. Aquests dies, per exemple, hi ha diferents propostes. Aquesta tarda, a 6:45, a l'esplai de la Gent Gran, hi haurà la conferència Balls Festius al segle XX a Tordera, a càrrec de Joan Carles Barrera, del Cercle d'Història del municipi. Demà dimecres, a 6:00 de la tarda, al Parc de la Sardana, és el torn del pregó infantil i la gincama, a càrrec del pubillatge tordarenc i la col·laboració de la Colla Infantil de Diables, la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima, l'Esplai al Garbell i també el grup de sardanes Antaviana. A 8:15 del vespre, al Parc de la Sardana, començarà la Holy Fest. I el dijous, diferents activitats. A 9:00 del matí, a la plaça de l'Església, hi haurà pujada al campanar i visita de l'Església de Tordera, organitzat per el Cercle d'Història. A 10:00 començarà la campanya de donació de sang, que es farà durant tot el dia darrere de l'Església de Tordera. I a la tarda, a partir de 6:00, a la plaça de la Concòrdia, artesania a la fresca, a càrrec de les artesanes de Tordera. A 7:00, a la plaça de l'Església, hi haurà concert infantil amb l'Hora del Pati i a 9:15 del vespre, a la Pista de l'Amistat, exhibició de twirling. Acabarem destacant per dijous, a 10:45 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, a Baneres, amb el grup Peix Fregit. A la mitja part es servirà ron cremat i també hi haurà la presentació dels candidats i candidates al pubillatge de Tordera.
0: No t'ho perdis.
1: Acabarem el No t'ho perdis d'avui parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquesta nit, de nou, projecció de pel·lícula a la fresca amb Mamma Mia dins el cicle Cinema als Barris. Es projectarà a 10:00 del vespre a la plaça 11 de setembre, al barri de Masatlaire. I aquest cap de setmana, Blanes també celebra les diferents activitats en motiu de la festa dels copatrons. Divendres, per exemple, començarem amb la xocolatada popular amb melindros, una activitat que es farà sota l'arc dels copatrons a partir de 9:00 del matí. Posteriorment, a 11:45 del migdia, hi haurà ofrena floral i a 12:00 del migdia, ofici solemne en honor a Sant Bonós i Sant Maximià. Les activitats continuen a 7:00 de la tarda, quan es farà la tradicional cercavila de places i carrers, i després el tradicional ball popular Toquen a córrer, amb l'esbart dansaire Joaquim Ruïra. En acabat, hi haurà cantada de veneres. Cap a 9:00 de la nit, a l'escenari del Passeig de Mar, amb els faroners de Calella, els americanos Arjau i Porpa.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de Gorra Express. Espera que t'explico, però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de Gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de Gorra Estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, la recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben. I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: To the flow now, ooh.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
7: Ràdio Palafolls.
6: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
7: Escoltes
6: Ràdio Palafolls, el 107.7. El que...

0: El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb èxit de públic i de crítica. I dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va començar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, acompanyats de Ginestà, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més de les propostes musicals, el festival també va dedicar un espai de la comèdia amb una nit d'humor protagonitzada per Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia de Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un dels punts d'atracció cultural de primera hora també durant el mes d'agost. I parlant de cultura, el Teatre de Blanes presenta la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Beltran, Masoni i Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que forma part del Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació pel segon semestre d'aquest any. Una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional inclou 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de talent blanenc. Com a detall artístic, la portada del programa enguany ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membrilla amb una il·lustració d'inspiració cabaletera. L'encarregat d'obrir la temporada el 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i als seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La promoció continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Beltran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, Sebastià Gallar el dia 30 oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i l'estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. Ja al novembre l'oferta s'obrirà a la comèdia absurda i al flamenc de primer ordre. El dia 6 l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, presentarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure fins i tot en situacions límits. El 21 de novembre la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el Festival Flamengui 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'Orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de gorra express. Espera que t'explico. Però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026, per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de gorra estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, eh? La recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, pero mira cómo beben. I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de gorra express. Espera que t'explico. Però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de gorra estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, la recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, pero mira cómo beben. I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol. Ja han començat els treballs per instal·lar noves plaques fotovoltaiques a la zona de l'aparcament situat just al costat del camp municipal de futbol, al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, també tindran la funció de protegir els vehicles del sol oferint ombra als cotxes que hi estiguin aparcats. En aquests moments, els operaris han començat tot just a preparar els anclatges d'aquesta estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no podran arribar a Palafolls fins al proper mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar les estructures metàl·liques que suportaran les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita zona, una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa molt més ampli per desplegar les energies renovables als edificis públics de la nostra població, com són el Casal d'Avis del Centre, les dues escoles de primària o també el teatre, entre d'altres. En concret, aquesta fase del projecte, que s'ha iniciat tot just fa uns dies, justament a l'antiga fàbrica El Forroll de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 235.000 euros, que es complementa amb una aportació municipal de 140.000. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permetrà reduir de forma important la factura elèctrica dels equipaments municipals, dels que depenen de l'Ajuntament, i quan la producció de les plaques superi el consum municipal, tot aquest excedent també s'injectarà a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques del municipi. I malgrat licitar les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat ja el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació que és estratègica i que està situada sota el pont de la Renfe i també a la zona de la platja, molt a prop de la plaça de l'Àncora. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat just en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera, que fins ara finalitzava poc abans de la zona del ferrocarril, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic amb també el pas de vehicles i de vianants a tocar de la plaça de l'Àncora. Amb la nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior destinat, en aquest cas, al trànsit de vehicles, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres, per tal de garantir el pas d'ambulàncies, i estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segons el conveni establert, la que aporta 640.000 euros per a les actuacions pròpiament hidràuliques, com és el cas del perllongament del calaix de la Riera i també la nova passarel·la de vianants, i per la seva banda el consistori malgratenc es farà càrrec de la resta d'aquests 2,2 milions d'euros restants per finançar el nou pas sota el ferrocarril i la urbanització del passeig marítim amb dos costats de la via.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de Gorra Express. Espera que t'explico. Però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de Gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de Gorra Estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, eh? La recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, però mira com beben... I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
4: Ràdio Palafolls

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de Gorra Express. Espera que t'explico. Però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026. Per dir-nos en 2026 quina categoria pertanyia al formatge taronja, al Trivial Pursuit, doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de Gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de Gorra Estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, la recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, pero mira cómo beben. I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express. 107.7 FM. Ràdio.

0: Bon Preu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de finals d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques del grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat que Bon Preu té intenció d'obrir al nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils que posteriorment es completarà amb entrevistes individuals per tal de triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable del procés de selecció de la companyia ha subratllat aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes a aquest nou supermercat al nostre municipi, un establiment que es preveu obrir abans de finals d'any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per nou el nou establiment d'aquí, Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i algo persones. Sí que tenim vacants tant de la secció de frescos com seria pastisseria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria... Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal com també de les candidatures que rep directament la companyia a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es cobriran amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres, els candidats, també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí al territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta de la pàgina web, que també teníem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració, Bon Preu pretén que el nou supermercat, que s'inaugurarà abans que s'acabi aquest 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat que assegura té la companyia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de Gorra Express. Espera que t'explico, però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de Gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de Gorra Estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, eh? La recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, però mira com beben... I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Everybody knows. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
4: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tens una nova oportunitat per jugar avui al de gorra express. Espera que t'explico, però abans hem de solucionar el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc unes 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls per gastar durant aquesta temporada 2026 per dir-nos, en aquest cas, a quina categoria pertanyia el formatget taronja, el Trivial Pursuit. Doncs era esports i passatemps, o també esports i oci. Entre totes les respostes guanyadores, doncs això, un guanyador, en Marc Cifuentes, que s'emporta el premi de la piscina municipal i que ja pot passar per als estudis de la ràdio a buscar-lo. Per altra banda, quin és el premi d'avui? Molta atenció, perquè pot ser el premi més gran de la història del de gorra. I parlo de quantia econòmica, perquè et regalem un dècim, el que tu triïs, de la loteria de Nadal. És a dir, un dècim que costa 20 euros i que poden convertir-se en milions si et toca el premi de la grossa de Nadal. Un bon premi gràcies a l'administració de loteries del nostre municipi, que col·labora un any més amb el de gorra estiu a Ràdio Palafolls. I ja que parlem d'època nadalenca, doncs què tal una nadala? Una nadala d'aquelles en castellà que tots hem cantat algun cop i que tu hauràs de continuar. Atenció, no la cantaré, la recitaré. En aquest cas, si et dic, però mira com beben los peces en el río, pero mira cómo beben. I com acaba la frase? Doncs aquesta és la resposta que ens has de donar si vols guanyar avui aquest dècim per la loteria per la grossa de Nadal del pròxim Nadal, d'aquest Nadal 2026. Anima't i participa.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra Express.
4: La imagen lo dice todo. Panorama
5: terrible.
4: Persona que logró...
6: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
7: És una us.

0: tanquem la parada del
1: de Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà. Bonpreu inicia la selecció de personal per al seu nou establiment a Palafolls.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per triar la trentena de treballadors que formaran part del futur supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos com peixateria o carnisseria, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran a entrevistes individuals per acabar de definir quina serà la plantilla que rebrà la formació específica per part de la cadena. La companyia preveu que el nou supermercat, que aquest nou centre palafollenc, pugui obrir portes a finals, abans de finals, d'aquest 2026. Avui és dimarts, avui és 18 d'agost.

0: avui començarem el nostre espai informatiu parlant d'aquestes proves de selecció, però també que han arrencat els treballs per col·locar unes noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol municipal al barri de Santa Maria, que, més enllà de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles que hi estacionin. Actualment s'estan preparant ja els anclatges d'aquesta estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no es podrà enllestir fins al mes de setembre, quan arribin les peces definitives per poder alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per tal de reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. A causa de les obres, com és lògic, bona part del recinte de l'aparcament romandrà tancat al públic durant les properes setmanes. Fa més d'una vintena d'anys que estem parlant de la canalització del tram 0 de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de Mar, i el municipi veí ja ha licitat les obres de canalització d'aquest tram 0 prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació total d'usos. Un túnel, el túnel actual, quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis d'avingudes d'aigua. El termini d'execució previst és de 12 mesos, un cop comencin els treballs sobre el terreny. I el que ja ha acabat és el Festival Mar d'Estiu, que tanca amb un gran èxit de públic i una valoració positiva també per la crítica. El concert de Rosario va posar ahir dilluns el punt final a gairebé 3 setmanes de programació musical, que han consolidat el certamen com un referent a la zona nord del Maresme. Durant aquesta edició, noms com Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalman han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla la bona acollida de l'espai Garden Village i les nits d'humor, que han complementat l'experiència dels assistents més enllà dels concerts principals. I encara parlant de cultura, també us explicarem que el Teatre de Blanes ha presentat la nova temporada professional amb Lloll Bertran i Masoni a la programació. Aquest segon semestre del 2026, la programació del Teatre de Blanes inclou 6 espectacles professionals que s'estendran des de l'octubre fins al desembre. La cartellera arrencarà amb el pop de Masoni i comptarà amb figures destacades com Maria Terremoto, l'actor Pablo Puyol o un sentit homenatge a la figura de l'humorista Joan Capri. A més de la cartellera principal, el teatre manté la seva aposta pel públic familiar i l'escena local amb el concert de Santa Cecília o també la tradicional representació dels pastorets per Nadal. La imatge gràfica d'aquest semestre, d'estil cabareter, ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membriva. Dimarts amb núvols baixos al nord de la comarca. De fet, a la tarda el temps serà una mica més assolellat arreu i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix avui, lleugerament moderat de component sud-oest, i el mar anirà de marejol a maró ja a la tarda. Les temperatures mantindran estables a mínimes d'entre 21 i 24 graus i les màximes que arribaran entre els 29 i els 33 graus de temperatura avui dimarts. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de final d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques de grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat Bonpreu del nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils, que posteriorment es complementarà amb entrevistes individuals per triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable de la selecció de la companyia ha subratllat a aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes per al nou supermercat, un nou establiment que es preveu obrir abans de finals d'aquest any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per el nou establiment d'aquí, Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i alguna persones. Sí que tenim vacants tant de secció de frescos com seria peixateria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem. I després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria. Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal, com també de les candidatures rebudes directament a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es podran cobrir amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres de la mateixa companyia Bonpreu, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres, els candidats, també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí del territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta a la pàgina web, que també traiem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració, Bonpreu pretén que el seu nou supermercat, que té previst inaugurar-se abans del 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat de la cadena. Es comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol municipal. Ja han començat els treballs que han d'instal·lar aquestes noves plaques fotovoltaiques a l'aparcament que està situat just al costat del camp de futbol al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, tindran també la funció de protegir els vehicles del sol, oferint així ombra als cotxes aparcats. En aquest moment, els operaris han començat ja a preparar els anclatges de l'estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no arribin fins al mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar ja l'estructura metàl·lica que suportarà les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa que és molt més ampli per tal de desplegar les energies renovables als edificis de titularitat pública de la nostra vila, com són el Casal d'Avis, les escoles de Palafolls o també el teatre. De fet, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies a la fàbrica El Forroll, al barri de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'entorn a 235.000 euros, que es complementa amb una aportació directa de l'Ajuntament de 140.000 euros més. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permet reduir de forma important la factura elèctrica que es paga en els equipaments municipals i quan, a més, la producció de les plaques supera el consum exigit per aquests equipaments, l'excedent s'injecta a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques també del nostre municipi. Malgrat licita les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació estratègica situada sota el pont de la Renfe i la zona de la platja. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat, que fins ara finalitzava poc abans d'aquest pont del ferrocarril a tocar de la plaça de l'Àncora, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic de la Riera amb el pas de vehicles i vianants. Amb aquesta nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua, mentre que s'haurà de construir un nou pas inferior, que aquest sí estarà destinat al trànsit tant de vianants, de bicicletes o vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Segons el conveni establert, l'ACA aportarà 640.000 euros per les actuacions pròpiament hidràuliques, com el perllongament del calaix de la Riera i una nova passarel·la per a vianants. Per la seva banda, el consistori malgatenc haurà d'aportar els restants 2,2 milions d'euros per finançar el nou pas sota el ferrocarril, sota les vies del tren, i l'urbanització del passeig marítim amb ambdós costats de la via. El termini d'execució previst per la totalitat de tots els treballs és de 12 mesos, on que comencin els treballs. Aquesta obra, de la qual es parla des de ja fa més de 20 anys, es considera essencial per la seguretat dels habitants de la zona, ja que mitigarà el risc de danys per avingudes i millorarà més la connectivitat entre el nucli urbà i la platja en el sector de l'Estillero de Malgrat de Mar. El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb un èxit de públic i de crítica. Ahir dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario Flores, consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va arrencar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical, com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, que es van fer acompanyar per Ginestar, amb Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma, i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més d'aquestes propostes musicals, el festival també va dedicar un espai a la comèdia amb la Nit d'Humor, protagonitzada per Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia The Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un pol d'atracció cultural de primer ordre també durant el mes d'agost. I de la comarca del Maresme, de la cultura de la comarca del Maresme, passem a la cultura de la comarca de la Selva. I és que el Teatre de Blanes ha presentat ja la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Bertran, Masoni o Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que està inclòs dins aquest Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació per al segon semestre del 2026, una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional tindrà 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre i fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de Tenim Blanenc. En aquest cas, com a cartell artístic, la portada del programa ha estat també dissenyada per l'artista local Miriam Membrilla, amb una il·lustració d'inspiració cabaretera. En tot cas, l'arrencada, l'encarregat d'obrir la temporada el dia 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni, amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i els seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La programació continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Bertran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, el dia 31, Sebastià Gallar oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i aquell estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. El mes de novembre, l'oferta s'obrirà a la companyia absurda i al flamenc de primer nivell. En aquest cas, el dia 6, l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, protagonitzarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure i fins i tot de les situacions més límits. El 21 de novembre, la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el festival Flamengi 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50. I més enllà de la programació professional, el teatre mantindrà, això sí, la seva aposta pel públic familiar i el talent local. El cicle de teatre familiar s'iniciarà el 4 d'octubre amb Antipasti, oferint 6 espectacles fins al desembre. L'escena local també tindrà el seu paper protagonista amb cites com el concert de Santa Cecília a finals de novembre i la tradicional representació dels Pastorets Blanencs, que enguany es tenen direcció al cap de setmana del 19 i 20 de desembre. A més, la cartellera es complementarà amb el cicle de cinema Gaudí, que projectarà films com ara Tres Adioses o també Balandrau. Obrim la hemeroteca d'aquest dimarts.

I comencem, com sempre, posant la mirada enrere en just fa un any. El 18 d'agost de l'any passat us explicaven que es desmantellava un cultiu de 780 plantes de marihuana i detenien tres joves a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra m'havien detingut al municipi de la Selva dos nois d'entre 20 i 21 anys i una noia de 19 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fruit elèctric. La investigació es va iniciar a finals del mes de juliol quan la unitat d'investigació de la comissaria de Blanes va tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana en un habitatge del carrer Joan Margall. Els agents van detectar sorolls de motors, aparells d'aires acondicionats, així com també una forta olor a marihuana procedent de l'immoble. Durant l'entrada i registre, els Mossos van localitzar dues plantacions amb un total de gairebé 800 plantes, 3.500 grams de cabdells i 2.700 grams de marihuana trinxada. Ara fa 5 anys, el 2021, Malgrat proposava un front comú per reclamar a les grans empreses que agilitzessin les obres. El consistori malgratenc va proposar crear un front comú per reclamar a les grans empreses de serveis que agilitzessin els treballs i les connexions necessàries per posar en funcionament diferents equipaments i serveis. Un dels casos era el tanatori de Malgrat, una inversió privada que estava acabada des de feia mesos però que encara no havia pogut entrar en funcionament perquè no disposava de subministrament elèctric. Una situació similar afectava l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics que l'Ajuntament de Malgrat havia instal·lat a mitjans d'abril i que tampoc s'havia pogut estrenar per manca de connexió elèctrica. I ara fa 10 anys, el 2016, Santa Susana acolliria finalment la Festa del Cel a partir de l'any següent, del 2017. Després de la cancel·lació de Mataró i del rebuig de Calella i de Pineda per acollir-lo, finalment Santa Susana seria el municipi que acolliria la Festa del Cel el 2017. Feia setmanes que l'organització proposava a l'Ajuntament una ser la nova ubicació de la consolidada Festa del Cel. La voluntat inicial era que l'exhibició aèria es fes aquell mateix mes de setembre a la platja de la localitat. Des del consistori havien treballat a contrarellotge, però degut al poc marge de maniobra, s'havia hagut de renunciar a fer-la aquell 2016 i esperar l'any següent. S'havia aconseguit resoldre tot el tema econòmic, fins i tot abaratint el pressupost que fins ara tenia en aquest cas a la ciutat de Mataró, on es feia prèviament. El que no havia permès, però, és que la festa se celebrés aquell 2016. Doncs aquests són els temes, les informacions de què us parlàvem tal dia com avui, 18 d'agost, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui ens hem despertat a Palafolls i ho hem fet amb una temperatura mínima de 23,1 graus. Déu-n'hi-do. I, de fet, la màxima s'ha enfilat per sobre els 31 graus, amb 31,1 graus. Aquesta és la màxima al punt del migdia a Palafolls. De fet, en tot el mes d'agost no hi ha hagut cap dia que la màxima estigués per sota dels 30 graus aquí al nostre municipi. Anem a conèixer la previsió meteorològica en aquests dies d'agost. Ens la costa el Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Continuem amb un dimarts tranquil. Això sí, algunes boires i boirines que hi hauran a l'Anoia, al Bages i al Vallès Occidental i Oriental a primeres hores del matí. Després aniran desapareixent i apareixeran núvols baixos a la costa central catalana. Unes temperatures màximes que avui assoliran els 31-32 graus i les precipitacions han desaparegut pel complet. Mar tranquil·la a la costa central catalana i, com a molt, onades de 20 centímetres.
0: 20 centímetres són onades bastant bé. Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Nosaltres també deixem aquí la previsió. Anem amb el resum de les informacions més destacades d'aquest dimarts.

Informacions avui encapçalades amb aquest inici del procés de selecció de personal de bon preu pel seu nou establiment aquí a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa al MIT ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per tal de triar la trentena de treballadors que formaran part d'aquest nou supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració

0: de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. Malgrat l'inici de les obres de canalització del tram 0 de la Riera, que ha de permetre millorar la seguretat en aquest punt, que es troba a prop de la plaça de l'Àncora, l'actuació permetrà la separació de tots els osos. El túnel actual quedarà reservat exclusivament pel desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis de vinguda. I ja s'ha acabat el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, que tanca amb gran èxit de públic. El concert de Rosario va posar ahir el punt i final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com a referent al nord de la comarca. Hi han actuat Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalma, que han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla també la bona acollida de l'espai Garden Village. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre us convidem a visitar la nostra pàgina web a radiopalafolls.cat i trobareu tota la informació que avui us hem explicat a l'informatiu i també altres informacions complementàries. Gràcies, com sempre, per la vostra escolta. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'informatiu de Ràdio Palafolls.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb èxit de públic i de crítica. I dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va començar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, acompanyats de Ginestar, Niña Pastori, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més de les propostes musicals, el festival també va dedicar un espai de la comèdia amb una nit d'humor protagonitzada per Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia de Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme un dels punts d'atracció cultural de primer ordre també durant el mes d'agost. I parlant de cultura, el Teatre de Blanes presenta la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Beltran, Masoni i Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que forma part del Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació pel segon semestre d'aquest any. Una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional inclou 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de talent blanenc. Com a detall artístic, la portada del programa enguany ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membrilla amb una il·lustració d'inspiració cabaletera. L'encarregat d'obrir la temporada el 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i als seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La promoció continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Beltran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, Sebastià Gallar el dia 30 oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i l'estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. Ja al novembre l'oferta s'obrirà a la comèdia absurda i al flamenc de primer ordre. El dia 6 l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, presentarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure, fins i tot en situacions límits. El 21 de novembre la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el Festival Flamengui 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'Orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol. Ja han començat els treballs per instal·lar noves plaques fotovoltaiques a la zona de l'aparcament situat just al costat del camp municipal de futbol, al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, també tindran la funció de protegir els vehicles del sol oferint ombra als cotxes que hi estiguin aparcats. En aquests moments, els operaris han començat tot just a preparar els anclatges d'aquesta estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no podran arribar a Palafolls fins al proper mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar les estructures metàl·liques que suportaran les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita zona, una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa molt més ampli per desplegar les energies renovables als edificis públics de la nostra població, com són el Casal d'Avis del centre, les dues escoles de primària, també el teatre, entre d'altres. En concret, aquesta fase del projecte, que s'ha iniciat tot just fa uns dies, justament a l'antiga fàbrica El Forroll de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 235.000 euros, que es complementa amb una aportació municipal de 140.000. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permetrà reduir de forma important la factura elèctrica dels equipaments municipals, dels que depenen de l'Ajuntament, i quan la producció de les plaques superi el consum municipal, tot aquest excedent també s'injectarà a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques del municipi. I malgrat licitar les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat ja el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació que és estratègica i que està situada sota el pont de la Renfe i també a la zona de la platja, molt a prop de la plaça de l'Àncora. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat just en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera, que fins ara finalitzava poc abans de la zona del ferrocarril, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic amb també el pas de vehicles i de vianants a tocar de la plaça de l'Àncora. Amb la nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior destinat, en aquest cas, al trànsit de vehicles, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, segons el conveni establert, la que aporta 640.000 euros per a les actuacions pròpiament hidràuliques, com és el cas del perllongament del calaix de la Riera i també la nova passarel·la de vianants, i per la seva banda el consistori malgratenc es farà càrrec de la resta d'aquests 2,2 milions d'euros restants per finançar el nou pas sota el ferrocarril i la urbanització del passeig marítim en dos costats de la via.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bonpreu inicia la selecció de personal per al seu nou establiment a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per triar la trentena de treballadors que formaran part del futur supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos com peixateria o carnisseria, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran a entrevistes individuals per acabar de definir quina serà la plantilla que rebrà la formació específica per part de la cadena. La companyia preveu que el nou supermercat, que aquest nou centre palafollenc, pugui obrir portes a finals, abans de finals, d'aquest 2026. Avui és dimarts, avui és 18 d'agost.

0: avui començarem el nostre espai informatiu parlant d'aquestes proves de selecció, però també que han arrencat els treballs per col·locar unes noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol municipal al barri de Santa Maria, que, més enllà de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles que hi estacionin. Actualment s'estan preparant ja els anclatges d'aquesta estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no es podrà enllestir fins al mes de setembre, quan arribin les peces definitives per poder alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per tal de reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. A causa de les obres, com és lògic, bona part del recinte de l'aparcament romandrà tancat al públic durant les properes setmanes. Fa més d'una vintena d'anys que estem parlant de la canalització del tram 0 de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de Mar, i el municipi veí ja ha licitat les obres de canalització d'aquest tram 0 prop de la plaça de l'Àncora. L'actuació permetrà la separació total d'usos. Un túnel, el túnel actual, quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis de vingudes d'aigua. El termini d'execució previst és de 12 mesos, un cop comencin els treballs sobre el terreny. I el que ja ha acabat és el Festival Mar d'Estiu, que tanca amb un gran èxit de públic, una valoració positiva també per la crítica. El concert de Rosario va posar ahir dilluns el punt final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com un referent a la zona nord del Maresme. Durant aquesta edició, noms com Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalman han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla la bona acollida de l'espai Garden Village i les nits d'humor, que han complementat l'experiència dels assistents més enllà dels concerts principals. I encara parlant de cultura, també us explicarem que el Teatre de Blanes ha presentat la nova temporada professional amb Lloll Bertran i Masoni a la programació. Aquesta segon semestre del 2026, la programació del Teatre de Blanes inclou 6 espectacles professionals que s'estendran des de l'octubre fins al desembre. La cartellera arrencarà amb el pop de Masoni i comptarà amb figures destacades com Maria Terremoto, l'actor Pablo Puyol o un sentit homenatge a la figura de l'humorista Joan Capri. A més de la cartellera principal, el teatre manté la seva aposta pel públic familiar i l'escena local amb el concert de Santa Cecília o també la tradicional representació dels pastorets per Nadal. La imatge gràfica d'aquest semestre, d'estil cabareter, ha estat dissenyada per l'artista local Míriam Membriva. Dimarts amb núvols baixos al nord de la comarca. De fet, a la tarda el temps serà una mica més assolellat arreu i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix avui, lleugerament moderat de component sud-oest, i el mar anirà de marejol a maró ja a la tarda. Les temperatures mantindran estables a mínimes d'entre 21 i 24 graus i les màximes que arribaran entre els 29 i els 33 graus de temperatura avui dimarts. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Bonpreu inicia a Palafolls el procés de selecció per al nou establiment que obrirà abans de final d'any. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls ha acollit avui les dinàmiques de grup per tal de seleccionar el futur personal del nou supermercat Bonpreu del nostre municipi. Aquesta fase inicial serveix per fer un primer cribatge dels perfils, que posteriorment es complementarà amb entrevistes individuals per triar els treballadors d'aquest nou establiment comercial. La responsable de la selecció de la companyia ha subratllat a aquesta emissora la importància de tot aquest procés per ajudar a cobrir la trentena de places previstes per al nou supermercat, un nou establiment que es preveu obrir abans de finals d'aquest any.
1: Estem fent primer una criba i després farem entrevistes per seleccionar el personal per nou el nou establiment d'aquí a Palafolls. Sí que més o menys la plantilla prevista que tenim ara en aquests moments són unes 30 i algo persones. Sí que tenim vacants tant de la secció de frescos com seria peixateria, carnisseria, fleca, fruiteria, que després nosaltres els formem, i després també tenim vacants de caixa, reposició, fruiteria. Més o menys la data d'obertura d'aquest establiment serà l'últim semestre d'aquest any.
0: L'empresa treballa estretament amb l'Ajuntament de Palafolls per tal de nodrir-se tant de la borsa de treball municipal com també de les candidatures rebudes directament a través del seu portal web. Tot i que alguns llocs de responsabilitat es podran cobrir amb personal que ha demanat el trasllat des d'altres centres de la mateixa companyia Bonpreu, la major part de la plantilla serà de nova incorporació.
1: Nosaltres els candidats també, com que estem col·laborant amb l'Ajuntament, sí que nosaltres apostem per al talent d'aquí al territori, després sí que ells ens envien currículums per citar els candidats que alguns estan avui aquí, i també tenim l'oferta a la pàgina web que també traiem candidats.
0: Amb aquesta col·laboració Bonpreu pretén que el seu nou supermercat, que té previst inaugurar-se abans del 2026, estigui integrat per professionals de la zona, garantint una formació específica per a cada secció per mantenir els estàndards de qualitat de la cadena. Es comencen a instal·lar les pèrgoles amb plaques solars a l'aparcament del camp de futbol municipal. Ja han començat els treballs que han d'instal·lar aquestes noves plaques fotovoltaiques a l'aparcament que està situat just al costat del camp de futbol al barri de Santa Maria. Aquesta actuació destaca perquè els panells se situaran damunt d'unes pèrgoles o d'unes marquesines que, a més de generar electricitat, tindran també la funció de protegir els vehicles del sol, oferint així ombra als cotxes aparcats. En aquest moment, els operaris han començat ja a preparar els anclatges de l'estructura. Tot i això, es preveu que les peces definitives no arribin fins al mes de setembre, moment en què es podrà completar el muntatge i alçar ja l'estructura metàl·lica que suportarà les plaques solars. A causa d'aquestes obres, la zona d'estacionament està majoritàriament tancada al públic, tot i que s'ha mantingut una petita part oberta per als usuaris. Aquesta intervenció forma part d'un programa que és molt més ampli per tal de desplegar les energies renovables als edificis de titularitat pública de la nostra vila, com són el Casal d'Avis, les escoles de Palafolls o també el teatre. De fet, aquesta fase del projecte, que es va iniciar tot just fa uns dies a la fàbrica El Forroll al barri de Sant Lluís, compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona d'entorn a 235.000 euros que es complementa amb una aportació directa de l'Ajuntament de 140.000 euros més. L'objectiu principal és reforçar la comunitat d'autoconsum compartit de Palafolls. Això permet reduir de forma important la factura elèctrica que es paga en els equipaments municipals i quan a més la producció de les plaques supera el consum exigit per aquests equipaments, l'excedent s'injecta a la xarxa per tal de compensar altres despeses energètiques també del nostre municipi. Malgrat licita les obres per solucionar el tram zero de la Riera a tocar de la plaça de l'Àncora, l'Ajuntament ha iniciat el procés de licitació per les obres de canalització de la Riera de Palafolls en el seu tram zero, una actuació estratègica situada sota el pont de la Renfe i la zona de la platja. El projecte, que compta amb un pressupost base de licitació de 2,8 milions d'euros, té com a objectiu principal resoldre els problemes de desguàs i de seguretat en aquest punt crític del municipi. L'actuació respon a la necessitat de perllongar l'endegament actual de la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat, que fins ara finalitzava poc abans d'aquest pont del ferrocarril a tocar de la plaça de l'Àncora, provocant que el pont existent hagués de compartir l'ús hidràulic de la Riera amb el pas de vehicles i vianants. Amb aquesta nova configuració es preveu la separació total d'usos. L'actual pas sota la via quedarà reservat exclusivament per al desguàs de l'aigua, mentre que s'haurà de construir un nou pas inferior, que aquest sí estarà destinat al trànsit tant de vianants, de bicicletes o vehicles d'emergència. Aquest nou túnel tindrà una altura màxima de 2,7 metres per tal de garantir el pas d'ambulàncies i estarà adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda. La inversió es finançarà de forma conjunta entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, i l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Segons el conveni establert, l'ACA aportarà 640.000 euros per les actuacions pròpiament hidràuliques, com el perllongament del calaix de la Riera i una nova passarel·la per a vianants. Per la seva banda, el consistori malgatenc haurà d'aportar els restants 2,2 milions d'euros per finançar el nou pas sota el ferrocarril, sota les vies del tren, i l'urbanització del passeig marítim amb ambdós costats de la via. El termini d'execució previst per la totalitat de tots els treballs és de 12 mesos, on que comencin els treballs. Aquesta obra, de la qual es parla des de ja fa més de 20 anys, es considera essencial per la seguretat dels habitants de la zona, ja que mitigarà el risc de danys per avingudes i millorarà més la connectivitat entre el nucli urbà i la platja en el sector de l'Astillero de Malgrat de Mar. El Festival Mar d'Estiu 2026 tanca les seves portes amb un èxit de públic i de crítica. Ahir dilluns, el Festival Mar d'Estiu va posar el punt i final a la seva programació oficial amb el concert de Rosario Flores, consolidant-se definitivament com el festival musical del nord de la comarca del Maresme. Fidel a la seva filosofia d'oferir bona música, bon ambient i bona companyia, el certamen ha presentat una programació eclèctica que va arrencar el 31 de juliol amb l'italià Zucchero. Al llarg de gairebé 3 setmanes, l'escenari ha acollit grans noms del panorama musical, com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, que es van fer acompanyar per Ginestar, amb Niña Pastor i Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Río, Sergio Dalma i el duet format per Leire Martínez i Marlena. A més d'aquestes propostes musicals, el festival també va dedicar un espai a la comèdia amb la Nit d'Humor protagonitzada per Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova. Més enllà dels concerts principals, el públic també ha pogut gaudir de l'experiència completa del Garden Village, un espai de trobada que ha complementat l'oferta d'oci del festival. Amb l'èxit d'aquesta darrera jornada, el Mar d'Estiu reafirma el seu segell de qualitat sota la producció de la companyia The Project, deixant un gran sabor de boca entre els assistents i consolidant el Maresme com un pol d'atracció cultural de primer ordre també durant el mes d'agost. I de la comarca del Maresme, de la cultura de la comarca del Maresme, passem a la cultura de la comarca de la Selva. I és que el Teatre de Blanes ha presentat ja la nova temporada professional amb noms destacats com Lloll Bertran, Masoni o Maria Terremoto. El Teatre de Blanes, que està inclòs dins aquest Teatre de la Costa Brava Sud, ha donat a conèixer ja la seva programació per al segon semestre del 2026, una proposta que aposta per la qualitat, la diversitat i l'accessibilitat cultural. La nova cartellera professional tindrà 6 espectacles que s'estendran des del mes d'octubre i fins a mitjans de desembre, just després de la cloenda del tercer festival de Tenim Blanenc. En aquest cas, com a cartell artístic, la portada del programa ha estat també dissenyada per l'artista local Miriam Membrilla, amb una il·lustració d'inspiració cabaretera. En tot cas, l'arrencada, l'encarregat d'obrir la temporada el dia 3 d'octubre serà l'empordanès Masoni, amb el seu espectacle Banderes per Daltònics, un retorn al pop i els seus grans himnes després de 4 anys de silenci discogràfic. La programació continuarà el 25 d'octubre amb la polifacètica Lloll Bertran, que protagonitzarà la comèdia La paella dels dijous, una història sobre les segones oportunitats en l'amor. Per tancar el mes d'octubre, el dia 31, Sebastià Gallar oferirà un sentit homenatge a Joan Capri, recuperant l'humor intel·ligent i aquell estil rondinaire de l'emblemàtic humorista català. El mes de novembre, l'oferta s'obrirà a la companyia absurda i al flamenc de primer nivell. En aquest cas, el dia 6, l'actor Pablo Puyol, acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero, protagonitzarà Nada, una obra que demostra que sempre hi ha temps per riure i fins i tot de les situacions més límits. El 21 de novembre, la cantaora Maria Terremoto portarà la seva herència de Jerez amb l'espectacle Canciones para una cantaora, inclòs en el festival Flamengi 2026. La temporada professional es tancarà el 12 de desembre amb l'orquestra Impossible de Cascai Teatre, un viatge musical i de glamour pels anys 40 i 50. I més enllà de la programació professional, el teatre mantindrà, això sí, la seva aposta pel públic familiar i el talent local. El cicle de teatre familiar s'iniciarà el 4 d'octubre amb Antipasti, oferint 6 espectacles fins al desembre. L'escena local també tindrà el seu paper protagonista amb cites com el concert de Santa Cecília a finals de novembre i la tradicional representació dels Pastorets Blanencs, que enguany estrenen en direcció al cap de setmana del 19 i 20 de desembre. Més, la cartellera es complementarà amb el cicle de cinema Gaudí, que projectarà films com ara Tres Adioses o també Balandrau. Obrim la hemeroteca d'aquest dimarts.

I comencem, com sempre, posant la mirada enrere. En just fa un any, el 18 d'agost de l'any passat, us explicaven que es desmantellava un cultiu de 780 plantes de marihuana i detenien tres joves a Lloret de Mar. Els Mossos d'Esquadra m'havien detingut al municipi de la Selva dos nois d'entre 20 i 21 anys i una noia de 19 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fruit elèctric. La investigació es va iniciar a finals del mes de juliol, quan la unitat d'investigació de la comissaria de Blanes va tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana en un habitatge del carrer Joan Maragall. Els agents van detectar sorolls de motors, aparells d'aires acondicionats, així com també una forta olor a marihuana procedent de l'immoble. Durant l'entrada i registre, els Mossos van localitzar dues plantacions amb un total de gairebé 800 plantes, 3.500 grams de cabdells i 2.700 grams de marihuana trinxada. Ara fa 5 anys, el 2021, Malgrat proposava un front comú per reclamar a les grans empreses que agilitzessin les obres. El consistori malgratenc va proposar crear un front comú per reclamar a les grans empreses de serveis que agilitzessin els treballs i les connexions necessàries per posar en funcionament diferents equipaments i serveis. Un dels casos era el tanatori de Malgrat, una inversió privada que estava acabada des de feia mesos però que encara no havia pogut entrar en funcionament perquè no disposava de subministrament elèctric. Una situació similar afectava l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics que l'Ajuntament de Malgrat havia instal·lat a mitjans d'abril i que tampoc s'havia pogut estrenar per manca de connexió elèctrica. I ara fa 10 anys, el 2016, Santa Susana acolliria finalment la Festa del Cel a partir de l'any següent, del 2017. Després de la cancel·lació de Mataró i del rebuig de Calella i de Pineda per acollir-lo, finalment Santa Susana seria el municipi que acolliria la Festa del Cel el 2017. Feia setmanes que l'organització proposava a l'Ajuntament una seva nova ubicació de la consolidada Festa del Cel. La voluntat inicial era que l'exhibició aèria es fes aquell mateix mes de setembre a la platja de la localitat. Des del consistori havien treballat a contrarellotge, però degut al poc marge de maniobra, s'havia hagut de renunciar a fer-la aquell 2016 i esperar l'any següent. S'havia aconseguit resoldre tot el tema econòmic, fins i tot abaratint el pressupost que fins ara tenia en aquest cas a la ciutat de Mataró, on es feia prèviament. El que no havia permès, però, és que la festa se celebrés aquell 2016. Doncs aquests són els temes, les informacions de què us parlàvem tal dia com avui, 18 d'agost, anys enrere, els informatius de Ràdio Palafolls.

0: Avui ens hem despertat a Palafolls, ho hem fet amb una temperatura mínima de 23,1 graus. Déu-n'hi-do, i de fet la màxima s'ha enfilat per sobre els 31 graus, amb 31,1 graus. Aquesta és la màxima al punt del migdia a Palafolls. De fet, en tot el mes d'agost no hi ha hagut cap dia que la màxima estigués per sota dels 30 graus aquí al nostre municipi. Anem a conèixer la previsió meteorològica en aquests dies d'agost. Ens la costa el Servei Meteorològic de Catalunya. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Continuem amb un dimarts tranquil. Això sí, algunes boires i boirines que hi hauran a l'Anoia, al Bages i al Vallès Occidental i Oriental a primeres hores del matí. Després aniran desapareixent i apareixeran núvols baixos a la costa central catalana. Unes temperatures màximes que avui assoliran els 31-32 graus i les precipitacions han desaparegut pel complet. Mar tranquil·la a la costa central catalana i, com a molt, onades de 20 centímetres.
0: 20 centímetres són onades bastant bé. Gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Nosaltres també deixem aquí la previsió. Anem amb el resum de les informacions més destacades d'aquest dimarts.

Informacions avui encapçalades amb aquest inici del procés de selecció de personal de Bonpreu pel seu nou establiment aquí a Palafolls. L'Escola de Música i Dansa al MIT ha acollit avui les primeres dinàmiques de grup per tal de triar la trentena de treballadors que formaran part d'aquest nou supermercat del nostre municipi. El procés se centra a trobar perfils per a les seccions de productes frescos, a més de personal de reposició i de caixes, prioritzant el talent local en col·laboració amb la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Palafolls. Després d'aquesta fase inicial de cribatge, els candidats seleccionats passaran entrevistes individuals, tot plegat perquè la companyia preveu que aquest nou centre comercial pugui obrir portes abans de finalitzar l'any. I el que també han començat són els treballs per col·locar les noves marquesines fotovoltaiques a l'aparcament del camp de futbol, que, a més de generar energia neta, també tindran el valor afegit de proporcionar ombra als vehicles estacionats. Actualment s'està preparant els anclatges de l'estructura metàl·lica, tot i que el muntatge definitiu no s'enllestirà fins aquest mes de setembre, quan arribin les peces definitives per alçar les pèrgoles. El projecte compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en el desplegament de l'autoconsum compartit per reduir la factura elèctrica dels equipaments municipals. Malgrat l'inici de les obres de canalització del tram 0 de la Riera, que ha de permetre millorar la seguretat en aquest punt, que es troba a prop de la plaça de l'Àncora, l'actuació permetrà la separació de tots els osos. El túnel actual quedarà reservat exclusivament pel desguàs de la Riera, mentre que es construirà un nou pas inferior per a vianants, bicicletes i vehicles d'emergència. Aquesta obra històrica, amb prop de 2,8 milions d'euros de pressupost, té com a objectiu principal mitigar el risc d'inundacions en episodis de vinguda. I ja s'ha acabat el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, que tanca amb gran èxit de públic. El concert de Rosario va posar ahir el punt i final a gairebé 3 setmanes de programació musical que han consolidat el certamen com a referent al nord de la comarca. Hi han actuat Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà o Sergio Dalma, que han passat per l'escenari, que ha destacat per la seva oferta eclèctica i de qualitat. L'organització subratlla també la bona acollida de l'espai Garden Village.

0: do.
1: Busquem i triem els èxits de sempre.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
1: L'actualitat musical per a tu.
2: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.